0: què?
1: Un grrr.
0: Un què? Un què?
1: Un grrr.
0: Un què?
1: Un grrr. Un grrr. Un grrr. Un grrr.

En punt les 10 del vespre de la nit més curta de l'any. Dimarts 23 de juny, nit de la Revetlla de Sant Joan, des de la sintonia de Ràdio Rubí i a l'hora del Longplay, un programa especial de cançons de Revetlla, on ja sona de fons el clàssic de la Casa Azul, La Revolució Sexual.

La primera cançó d'aquesta nit de revetlla, aquesta peça musical de la Casa Azul, liderada per Willie Milky Way, del 2008, La Revolució Sexual.

Sonant a la ràdio en aquesta nit de revella la música d'Alaska i Dinarama amb l'èxit del Band 82, Bailando. Fins les 11. Avui música de ball, com la que feien elles dues, Sonia i Selena. Yo quiero...

Doncs sí, sí, va fer ballar la gent a la dècada dels 2000, convertida en la cançó important banda sonora obligatòria de les discoteques, festes populars i xiringuitos de l'època. Sonia i Selena, Yo quiero bailar.

l'himne del 77, Rafaela Carrà, aquesta fiesta. Música de revetlla per aquesta nit de Sant Joan a la sintonia de la 997. Això és Ràdio Rubí.

Doncs sí senyor, una de les cançons també és importants de la dècada dels 90 a Espanya. Encarna i Toñi Salazar, més conegudes com Azúcar Moreno i Solo se vive una vez. Nit de Revetlla a Ràdio Rubí.

L'aragonès David Civera feia ballar a tothom en la dècada dels 2000. Concretament, amb Cos i Ànima, ho feia amb aquesta cançó, Que la detengan. Sobre les 10, des de Ràdio Rubí Especial, nit de revetlla de Sant Joan.

Bamboleo va ser el gran èxit mundial de la banda francesa de rumba catalana Gypsy King, llançat l'any 87. També ha sonat en aquest especial Nit de Revetlla a Ràdio Rubí.

Sonant a la ràdio Chayanne amb el seu èxit Torero, any 2002. Música per ballar, com també aquesta altra cançó.

Els germans Muñoz, amb aquesta cançó, Por la raja de tu falda, trencaven pistes de finals de l'any 1999. Com també ho feia ell, David Bisbal.

Sonant Shakira a la ràdio Suerte, coneguda internacionalment amb la seva versió en anglès Whenever, Wherever. Va ser un èxit de l'any 2001. I per acabar aquest especial de nit de revetlla, doncs no ho podíem fer d'una altra manera que amb elles. En ritme més suau, les Ketchup i aquest clàssic a CDG.

I l'esquetxo ha servit per arribar al final d'aquest programa especial, una hora intensa de música de ball, especial nit de revetlla de Sant Joan, a l'hora del longplay. Avui no hem fet el longplay normal. Salutacions, t'ha parlat Xavier Baltà, ha estat un plaer fer-te companyia, per fer-te gaudir i disfrutar, ara que estàs combinant les coques després del sopar, i encara queden els petards. Gràcies per estar en sintonia de la 9-9 amb 7. Això és en Ràdio Rubí. Bona nit.

0: Un nou programa de l'Inspira't. Els micròfons, Coca Fernández, Carmen Moreno, aquí a la 99.7 de la FM. Aquest cap de setmana ha estat el Dia de la Mare, com no rememorar-ho. I si tots hem pensat en la nostra, però ens adonem que moltes vegades hi ha trucades que potser arriben tard, missatges que no envien, i també abraçades que queden pendents, no? Alguna cosa hem de fer.
1: I malgrat tot, elles sempre estan, i passi el que passi, ens estimen. Avui obrim l'Inspira't amb aquesta idea. Encara hi som a temps, o sigui que no ho dubteu, sempre hi som a temps per dir gràcies, per dir perdó o per dir, mira, avui m'ha sortit bé. Però sobretot per cuidar aquest fil invisible que ens lliga a qui ens estimen de veritat. Anem a inspirar-nos.

0: Doncs un dels nostres convidats d'avui ha decidit posar llum allà on molta gent no mira. El seu projecte dona veu, escenari i dignitat al talent drag, però sobretot dona espai a persones que tenen molt per explicar. Roger Font és el creador de Delta Drag. Benvingut a l'Inspirat.
1: Què tal? Molt bones. Un plaer estar aquí.
0: Doncs ets un inspirat més.
1: Un inspirat més, absolutament.
0: Benvingut aquí a Ràdio Rubí. Com definiries el Delta Drag?
1: Delta Drag és... de fet, se defineix amb el propi nom. Delta de l'Ebre i talent drag fusionat en un únic projecte que posa en valor un territori molt oblidat i una cultura que viu molt als marges i que vol posar com al centre les dues coses a la vegada a través d'un programa de tele.
0: Quan va ser el moment o en quin punt vas dir això ho tinc que crear jo?
1: Fa molt de temps, molt més del que portem treballant el projecte. El projecte fa un... La producció de tot el projecte s'ha fet durant pràcticament tot un any, fins que hem arribat a la final, i ara encara estem en balanç del projecte i recollint totes les dades de l'èxit i de tota la repercussió que ha tingut. Però jo diria fa uns dos anys aproximadament, ja m'anava pel cap desenvolupar un format que posés la cultura drag en català al centre i que fos audiovisual, perquè sempre he estat involucrat en projectes audiovisuals i porto molts anys treballant a mitjans de comunicació. I va ser el moment de dir, no ho ha fet ningú, tothom n'està parlant, escoltava un munt de podcasts, un munt d'entrevistes a mitjans públics i a mitjans privats en els que es posava al damunt de la taula la possibilitat de fer un programa drag en català, però ningú mai ho havia fet. I va ser, i per què no nosaltres? I així neix el primer programa drag en català.
2: Quin és el repte més gran de donar espai a una escena que encara lluita per ser entesa?
1: Tots els entrebancs que trobem que molesten a moltes persones i que han molestat a moltes persones quan han ficat Delta Drag al centre. Ha tingut... de Delta Drag jo crec que sempre m'ha explicat la cara bonica, perquè ha tingut una repercussió espectacular en audiències i el públic l'ha abraçat moltíssim, però també hi ha hagut persones que han ficat difícil l'execució del projecte. Parlem de persones, evidentment, que no estan a l'equip del programa, però que sí que tenien a veure en que el programa s'acabés materialitzant i fent, no? I, bueno, ha sigut quan ens hem adonat de que realment encara hi ha molta feina a fer, que hi ha moltes mentalitats que canviar i que el programa és absolutament necessari, que quan molesta és quan és més necessari que mai.
2: I quan i on se celebra actualment Delta Drag?
1: Actualment Delta Drag se celebra al Delta de l'Ebre, en concret a Amposta, que per nosaltres és com el cor del Delta de l'Ebre. A part, és una ciutat que té capacitat per acollir un projecte d'aquestes dimensions, tant com Amposta com el Delta i les Terres de l'Ebre, perquè hem de pensar en un format que, més enllà dels programes que es graven prèviament en els que es presenten a totes les concursants, la gran final té públic en directe, per tant ha de poder tenir capacitat d'acollir tot este públic, ha de tindre equipaments municipals capacitats, que l'auditori on es va fer aquesta final d'enguany se va quedar molt, molt petit ràpidament, perquè es van exaurir les entrades a un mes de la gala, vam haver d'obrir més l'aforament i fer entrar més gent perquè hi havia molta gent que estava en llista d'espera del públic i volia assistir a la final. I per tant, Amposta era com aquest espai que, a més, com a tal, hi havia sigut de les primeres ciutats de Catalunya que havia impulsat campanyes de visibilitat LGTBI, que s'havia posicionat com, de fet, tenen un lema que és Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament tenia moltes ganes que l'associació que hem desenvolupat este format féssim alguna cosa allí. Nosaltres també teníem moltes ganes. De fet, l'any passat ja es va fer un taller de maquillatge drag que... I ara com una mica el precedent que després establiria Delta Drag allà a Amposta, i això ens va obrir les portes a que Amposta acollís aquest concurs.
0: Perquè com feu la selecció de les artistes?
1: Això és molt difícil.
0: Feu càstings?
1: Fem càsting.
0: Perquè jo això ho estic visualitzant ja a nivell nacional, eh? Això és un programa... Ojo, eh?
1: Podria arribar a nivell estatal. El difícil va ser el càsting de la primera temporada. Pensàvem que, de fet, ara revisant-lo una mica, no va ser fàcil. De fet, aquí avui m'acompanya el Jordi, que és el productor executiu del programa. Hem treballat de manera conjunta amb un equip, de fet, molt petit, d'una associació sense ànim de lucre, que al final és qui hem acabat desenvolupant este projecte. Un càsting que es va fer no només amb agents de l'entitat, sinó amb agents externs, perquè, evidentment, volíem que fos un càsting molt plural. Es va fer una convocatòria, vam rebre desenes de centenes de propostes. És veritat que la convocatòria de Delta Drag anava conjuntament amb una altra convocatòria artística del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Vam rebre moltíssimes propostes i en el càsting hi va haver persones expertes en el món de la televisió, va haver una persona vinculada a Jazz Music, va haver una tècnica d'igualtat del SAI, un dels organitzadors responsables del Carnaval de Vinaròs, un drag king i després tres persones de l'organització de l'associació, de la junta directiva que estàvem allí mirant el càsting. De totes les propostes que ens van arribar, havíem calculat, això en 2 hores ens ho traiem del damunt. Quan vam veure la quantitat de propostes que teníem i tot el que ens havíem de revisar, vam estar allí matí, tarde, amb totes les persones que estaven al càsting per poder avaluar bé les propostes i seleccionar aquelles 8 que nosaltres pensàvem que representaven l'essència del drac i el drac en català i que podien defensar bé un programa com era Delta Drac.
0: O sigui que els dracs esteu més vius que mai.
1: Absolutament.
0: Esteu totes reivindicant aquesta força que teniu. A part, jo el que volia preguntar-te, que la figura de la drac sempre està com molt distorsionada, no? Perquè, clar, la vostra part més visibilitzada és la part del show. Uh-huh. Llavors això dona joc a que molta gent no entengui. Podries definir-nos així breument realment el que és una drac? Com us sentiu vosaltres?
1: Jo definiria el món drac com un món polític. D'alguna manera el drac és fer activisme a través de l'art i cultura. I per entendre el drac penso que de fet, el primer, era el segon, evidentment, també, però sobretot el primer programa de Delta Drac, el primer capítol on es presenten les 8 propostes, ajuda molt bé a entendre el concepte del drac en tota la seva dimensió per entendre la persona i el personatge. I què és el drac com una professió artística professional que sempre ha hagut de viure als marges perquè la major part de les persones que es dediquen a aquesta disciplina són persones LGTBI que sempre han estat desplaçades i no es tenen en compte a l'hora de programar cultura en general, o són molt poques aquelles icones que han triomfat dins el món del transformisme. Si ens basem, per exemple, en vedets del Molino, com són doncs, persones que han passat per allí, la Sharon, la Brigitte Lamour, les Xanclets en el seu moment, la Manya i molts altres noms que segurament a la gent els hi ressonen a casa. Són persones que s'han dedicat al món del transformisme i de l'espectacle, que han portat la cultura drag també en un punt molt àlgid, però que són poques, que les podem comptar amb els dits d'una mà i que és necessari que hi haguem moltes més persones referents que es dediquen a aquesta disciplina.
0: Han sigut les que han trencat les barreres.
1: Exacte, i han obert moltes portes per totes aquelles persones que venen al darrere. Llavors, Delta Drac sobretot ha volgut cuidar aquesta imatge del transformisme i del drac i de la cultura des d'esta posició política, però també explicant què hi ha al darrere. Mm-hmm. Quines són les persones que encarnen els personatges i quines històries reals són les que les han portat a fer drac, i això ho expliquem dins de Delta Drac.
2: I qui hi ha al darrere de Delta Drac? Perquè ens has explicat qui hi havia darrere del càsting, que no, hi ha molta gent, però avui mateix doncs, que us acompanya el Jordi, el productor executiu, qui més hi ha darrere de tot això?
1: Doncs també es pot comptar amb els dins d'una mà, jo crec.
2: Sí? Sí.
1: Som una associació cultural i LGTBI sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, que tenim moltes inquietuds. De fet, nosaltres neixem com una associació que vol impulsar la igualtat i la diversitat a través de la cultura audiovisual i dels espectacles. I el que ens ha fet, o el que ens ha motivat a fer Delta Drac, entre de molts altres projectes, és doncs aquesta necessitat de crear referents, de visibilitzar-los, de generar espais audiovisuals i espectacles on el món LGTBI tingui cabuda. Vam produir amb la xarxa de televisions locals de Catalunya el Colors on Tour ara fa 3 anys, que va ser premi de periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa 7-8 mesos aproximadament. Estem treballant en un segon documental i vam fer un primer també de memòria queer, memòria LGTBI, per preservar-la i perquè no existeix un lloc o un arxiu, igual que sí que la hi ha en memòria històrica, no n'hi ha en matèria LGTBI, i creiem necessari visibilitzar referents drag, sobretot perquè veiem també que estem en un moment en el que es consumeix molt de drag, però es fa en castellà. Perdem cultura en català i perdem la nostra llengua i la nostra identitat que ens representa. Llavors pensàvem que era com molt important que poguéssim fer un programa que fiqués en valor que esta cultura també es pot defensar en català, que té la seva essència, que té el seu públic. La mostra està en que el programa l'han vist 180.000 espectadors de manera regular i que 300.000 en algun moment van connectar a la gala, van passar per davant de la 4 de Telecinco, que això és com per nosaltres, no estaven les nostres previsions que passés això amb este projecte, i estem molt contents. content des d'això.
2: I amb dits a la mà has dit que es comptaven les persones sí. que estan darrere d'això?
1: Bueno, m'has dit de les dues mans, que són l'equip de l'associació, que són les persones que estem a l'oficina de l'associació i les persones voluntaris que també han tingut molt a veure, perquè evidentment Delta Drac, si fos un projecte en el que haguéssim de pagar per tot allò que s'ha fet i que ha vist la gent, estaríem parlant d'un pressupost de 500.000 euros i no arribem ni al 100.000, ni mucho menos. O, tant de bo poguéssim arribar a un pressupost.
0: Heu fet la feina com si fos el pressupost de 500.000. No, no, o sigui que...
1: Exacte, però gràcies a les persones voluntàries de l'entitat, però... que són persones adherides a l'associació, persones sòcies, persones que de manera altruista col·laboren amb l'entitat i persones treballadores de l'associació que estan involucrades amb mil altres projectes i que han ficat tot l'amor i tot l'esforç perquè Delta Drac acabés sortint. I persones externes que s'han anat connectant al projecte i que s'han anat unint en aquesta família i que la veritat que ha sigut molt bonic perquè hem vist com persones que probablement en un projecte plantejat de manera professional i que hagués vingut d'una productora o d'una empresa haguessin exigit unes condicions econòmiques molt més altes que les que hem pogut ofertar Delta Drac, però que han contribuït a fer-lo gran i que evidentment si el projecte continua creixent doncs anirà de la mà d'aquestes persones que han estat aquesta primera temporada amb nosaltres.
0: Clar, la unió fa la força, eh?
1: Tal sempre, qual, és l'eslògan. I nosaltres hi ha una frase que és l'eslògan de l'associació, que és on tot comença, però mai diem ni com ni quan acaba. I Delta Drac és una mica el on tot comença i esperem que encara tinguem molta vida per endavant.
0: Home, i tant, jo crec que estan fent una feinada. M'ha encantat una paraula que ha dit, que el que volen fer és visibilitzar perquè la gent entengui. Llavors això és que la gent empatitzi i al final acabem normalitzant, sisplau, no passa res, tots som diferents.
1: És l'objectiu, jo crec, d'una lluita constant que és l'activisme LGTBI, en el que jo penso que entenem l'activisme moltes vegades genera rebuig per part de la societat, veure'ns als carrers alçant la veu... Però per falta d'empatia, per falta d'entendre que estem reivindicant i perquè hi ha moltes persones, sobretot les que no empatitzen, que no viuen en primera persona i que no són conscients de tots aquells entrebancs que ens trobem les persones que sí estem en alguna de les sigles LGTBI, que ens atravessen moltes realitats diferents i que ens trobem molts problemes diferents i que, per tant, és necessari que alcem la veu. I entenem també que hem de poder normalitzar perquè entenguem aquestes lluites de manera compartida amb les persones cis-hetero. De fet, Delta Drac i la Unicorn Sprite, que són dos projectes molt grans que fem, hem pogut aconseguir això. Hem pogut atravessar a tota la societat i fer arribar el missatge de la diversitat a tothom. Per tant, que les persones cis-hetero puguin estar també integrades a la nostra lluita, l'entenguin com a seva i entenguin que una societat diversa ens fa més riques com a societat cultural i mentalment, és un èxit que de moment s'ha aconseguit a les Terres de l'Ebre i que esperem que això transcendeixi també
0: a tot part, el Carmen, país. Jo haig de dir que tinc la sort de treballar i col·laborar amb la Maria Espatec, que és una drag queen de Tarragona, sí. De la part d'allà, també, que sí, està sí. Molt oblidada de Tarragona.
1: I que també està involucrada en molts dels projectes que fem perquè forma part d'aquesta associació.
0: És un amor.
1: És
0: però,
1: un amor.
0: Però vull comentar que he tingut la sort de veure com s'arregla. Tu saps la feinada que hi ha darrere d'una drag queen? Que això també... O sigui, jo crec que ho tindríeu que ensenyar perquè la gent entengués el que sentiu vosaltres a l'hora del procés, no?
1: De fet, Jordi, hi ha una frase que m'encanta quan estem en producció de les drags. Que, per cert, una cosa, vull trencar una llança a favor de les drag queens, però també dels drag kings.
2: Sí, que ho deies abans, eh?
1: Sí, perquè en el programa també hem segut no només el primer programa de drag en català, sinó el primer programa de drag en televisió a tot l'estat, a tota Espanya, que ha ficat al centre també en valor la cultura drag king. Perquè la cultura drag, els drag kings, habitualment, no sempre, perquè hi ha dones que fan drag queen, hi ha homes que fan drag king, però habitualment el drag king solen ser dones que diguem-ne, giren el seu gènere en la seva disciplina artística per posar el seu drac i el seu activisme en este focus. I penso que és molt important que també haguem pogut propiciar que també tinguem referents que es dediquen al drag king, que el visibilitzem i que existeixi i que formi part també d'esta cultura, perquè no és fàcil. I el que tarden en produir-se, en muntar-se, que diem nosaltres, una drac en muntar-se o un drac, tarden moltes hores, hi ha moltíssima feina, ja no només del maquillatge i del vestuari, que evidentment pressuposat també, sinó de tot l'espectacle. Les propostes que han portat a la final portaven mesos treballant-les.
0: I quina professionalitat, n'hi ha.
1: Absolutament.
0: Espectacular.
2: Jo em pregunto què passa dins d'un drac, no? Quan es posa davant del mirall i s'ha de posar davant d'aquesta nova identitat, no? Que la portava dintre i necessita treure-la. Què passa?
1: Hi ha una reflexió que ens van compartir tots i totes les concursants que jo me la vaig quedar en el segon dia de rodatge que vam fer, que és que el drac és la seva forma de ficar-se una corassa per sortir a dir el que no dirien com a persones que han patit algun tipus de violència. Per això penso que el drac és política i que el drac serveix per a reivindicar moltes coses a través del que et permet poder fer un personatge des de la cultura, que probablement tu en la posició de persona fora del personatge i probablement amb el poc impacte que pugui tindre a nivell mediàtic el que tu puguis dir com a persona que el que tu puguis dir com a personatge en un escenari, canvia molt, no? I penso que el que senten, almenys pel que ens han compartit en aquesta primera temporada tot el càsting, però també nosaltres treballem dins de l'associació, tenim una agència de representació artística que no busca, és a dir, no és una agència a l'ús com qualsevol empresa, és una entitat que vol, una eina de l'entitat que vol acompanyar els dracs i a les dracs per a professionalitzar i ordenar una mica la seva carrera professional. I una mica el que veiem en totes les persones amb les que treballem i hem compartit espais és que utilitzen el drac com una capa per a transformar la societat.
0: Una capa de Superman o de Supergirl.
1: Sí, exacte, tal qual. Sí, sí, vindria a ser una cosa així.
0: M'encanta la metàfora.
2: Sí. Total, és que ho he visualitzat, Això és titular, Estàs dient unes coses que
0: Roger, jo sí que emocionadíssima avui que estiguis aquí, perquè realment he sentit molt parlar de tu i sé que estàs involucrant, perquè realment les persones que fan coses fan que les coses canviïn.
1: Intentem que les coses canviïn i anem fent aquestes petites passes. L'altre dia compartia una reflexió a una taula rodona a Vilafranca del Penedès, perquè un comentari del públic en una taula rodona que estàvem fent amb diverses persones, en les quals hi havia una drag queen, deien: considereu que és realment necessari tot el que s'està fent, perquè en realitat la percepció general és que no s'està avançant? No ens equivoquem. Mirem 10 anys enrere, en experiències pròpies de qualsevol persona del col·lectiu o abordant feminismes i ficant-nos al centre de la taula, que aquest cap de setmana hem tingut el Dia de la Mare i hem pogut tindre les dones de nou al centre del món, hem canviat moltes coses. Són petits passos, però que hem de saber valorar i apreciar per entendre que la història no es canvia d'un dia per l'altre. La història es canvia al cap de centenars d'anys i probablement tot això que estem fent ara ajudarà que d'aquí 100 anys algunes persones tinguin la porta oberta a poder tindre una societat més diversa.
0: A part, jo, mira, ara tirant una pedra al meu taulat, perquè aquesta nit, al meu programa, Espai Obert, Televisió Sabadell, tenim un reportatge de la Maria Espatec. O sigui que a partir de les 11 de la nit, la Maria Espatec és drag queen, però arrela artesans, poble i les drags. O sigui, la barreja perfecta. O sigui que ara m'has donat el peu a que faci una mica de promo del meu programa.
1: De fet, jo celebro moltíssim i vaig a dir una cosa. Maria. Penso que Maria Espatec estigui ocupant un espai com el que està ocupant com a reportera i com a drag, des de la normalitat de tindre una reportera drag, diu tant de que hem avançat com a societat. Per mi és com esta expressió perfecta d'entendre que sí, que realment hem avançat, que tenim una drag fent de reportera i que no la tenim com fent de reportatges de LGTBI, està tractant totes les històries possibles i, per tant, això és fantàstic.
0: Mira, estic emocionada perquè això és la diversitat.
1: Això és la diversitat, exacte.
2: I això és la creació de referents que es necessiten per poder avançar més ràpid, jo crec.
1: Absolutament, sí? Sí. Sí, necessitem... Hem tingut durant molts anys... malauradament, per com se'ns ha abordat als mitjans de comunicació, a les persones del col·lectiu, sobretot televisions molt grans, molt generalistes, que han volgut posar al centre històries negatives o històries que potser portaven a l'extrem, que són necessàries visibilitzar-les, també, però que portaven a l'extrem al col·lectiu i que molt probablement això no ajudava, no feia un favor a persones que estaven a casa, que se sentien emmirallades amb algunes identitats, però que les històries que anaven al voltant d'aquestes persones no ajudaven a poder sortir de l'armari, per exemple, a casa o a poder tindre una vida més normalitzada de LGTBI al poble o a la ciutat, no? I tindre la capacitat de poder tindre estos espais en els que podem visibilitzar de forma normal referents positius ajuda a que moltes persones a casa tinguin més fàcil el discurs de poder sortir de l'armari, de poder mirallar-se amb alguna referent en el sentit positiu. objectiu de poder seguir el recorregut i el camí d'aquelles persones que estan ara doncs, obrint camí i que estan fent que sigui una mica més planer tot plegat.
0: I que tot canviï, Carmen.
2: I que tot canviï.
0: Ens quedaríem amb el Roger molta estona, però tenim un altre superconvidat després.
2: Sí, sí, però això vindrà després. Jo em quedo amb aquesta, capa,
1: aquesta de capa de superherois i heroïnes, exacte.
2: I moltíssimes gràcies per portar Cuca l'Inspira't a aquest convidat.
1: Home,
2: i aquest
1: plaer.
2: Projecte tan bonic.
0: Inspirats i pirades. I tots units fem molta força. Roger, quan vulguis,
1: moltes
0: estàs
1: gràcies.
0: A casa teva.
1: Moltíssimes gràcies per la invitació.
0: I ara marxem, com o no, a Alaska.
2: És que havies de triar aquest tema. O sigui,
0: home, perquè a qui li importa?
2: A qui li importa?

0: I seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno, que estem molt ben acompanyades aquí a l'estudi, com sempre, amb Antonio Arrai avui, que compagina la seva professió amb dues grans passions, que són el micròfon i l'escriptura. A la ràdio el trobem al programa Canciones para Recordar, de Ràdio Candeu, on posa veu i emoció a la música que ens connecta amb la memòria. I a la literatura ha trobat un espai per dir allò que sovint costa dir en veu alta. Després de Bonanza Efímera, la seva primera novel·la, una història sobre la recerca de la felicitat i la força de la bondat, arriba amb el Mensaje de las Mariposas, una obra que parla de transformació, fragilitat i esperança. Va començar escrivint relats curts i poesia, però jo li vull preguntar què el va fer creure que era el moment de publicar una primera novel·la, amb el salt que això implica en el món de la literatura. Antonio, bona tarda.
1: Bona tarda, dic que estic encantat d'estar aquí amb vosaltres.
2: Bona tarda, Antonio.
1: Tenia moltes ganes, eh?
2: Nosaltres també, perquè hem tingut diversos intents i al final no acabava de quadrar.
1: Bueno, aquí estem. Pues, què dir-te d'això que estàs preguntant? Jo tampoc em esperava mai publicar una novel·la, escriure, però una mica era com un hobby, no? Igual que quan vaig començar en la ràdio, fer coses que m'agradaven. Ja de molt petit vaig començar a escriure aquests petits relats que tu explicaves, també vaig començar a fer una mica de poesia, però jo no decideixo publicar pues, fins a l'any 2021, més o menys, que començo a escriure el Bonanza Efímera, com, bueno, passar el rato després de la pandèmia vaig decidir pues, començar a escriure i va sortir la novel·la. I quan estava ja molt avançada és com un moment que vaig dir, ostres, per què no publicar aquesta novel·la? Per què no intentar-ho, no? El noi al Tim, no? I vaig decidir fer-ho amb molta il·lusió, però amb poca esperança. I dir, bueno, que complicat deu ser, no, publicar una novel·la. I la meva sorpresa va ser que vaig enviar la novel·la a l'editorial, a Alejandría, que és la que va decidir publicar-la, i 10 dies després em van contestar de que publiquen la novel·la i vaig dir, bueno, pues, quina il·lusió, no? Quina sort, no? I va ser el moment de dir, bueno, pues potser he de continuar, no? I aquí estic ara en la segona novel·la.
2: Aquí
1: no?
2: Estàs amb l'efecte de les mariposes.
1: Exacte.
2: I què signifiquen aquestes papallones per tu?
1: Mira, el título de Mensaje de las Mariposas sale durante la historia. Es decir, que esta novela, cuando yo empiezo a escribirla, en un principio se llamaba el sueño de Yamil, ¿vale? Pero eso nos pasa mucho a los escritores, ¿eh? Cuando estamos escribiendo llega un momento que dices, no, este no es el título, es este. Acaba de salir, sin yo buscarlo, ¿no? Y sale este título. Nunca me lo desvelo el porqué, porque hay que leer esta novela para que la gente entienda ese título, pero hay un momento pues, donde sale a la luz ese mensaje, las mariposas y esa historia que da nombre a la novela, ¿no? Por eso animo a la gente que si quieren descubrirlo tienen que leer, porque si no le quito la gracia, ¿no? A la
2: historia. Qué bonito el spoiler que ens ha deixat.
0: M'agrada perquè sí que realment ara tinc ganes de descobrir-lo. Però sí que et vull preguntar, què representen per tu les papallones, esas mariposas?
1: Jo sempre m'ha agradat molt les papallones, en les animals, no? Però les papallones, jo penso que aquí no la gran papallona, no? Amb aquest colorit, no? Tan maco. I, bueno, després de pues, aquest títol vas descobrir, buscant informació, pues, que les papallones tenen molta història. Vull dir que sí que és veritat que hi ha gent que creu en aquests missatges i que porten bona sort, que porten un missatge, i vas dir, mira, pues, no m'he equivocat, no? Perquè jo no vaig començar a fer-ho, va sortir, però la realitat és aquesta, no? I molta gent confia o li agrada molt aquest món de les papallones, que pensen que és això, que quan rebe una papallona, depèn del color i depèn de la forma, pues porta un missatge a un altre, no? I és interessant, no?
2: I quin paper fa la música en la teva obra?
1: La música.
2: Perquè, clar, tu estàs molt arrelat en el món de la música,
1: sí,
2: també.
1: Sí, mira.
2: Tens un programa de ràdio.
1: Musical.
2: I jo sé que a la teva obra molta influència musical n'hi ha.
1: Sí, m'agrada posar sempre, perquè formen part de la meva vida. Vull dir que al final també hi ha coses que és la meva vida, la meva banda sonora. I sempre m'agrada, pues, en algun moment puntual, pues, posar una cançó o surt un moment que sona una cançó en la novel·la, no? I són cançons que a mi m'agradaven i que jo escoltava pues, fa uns anys enrere, no? Després, la música, que m'agrada, treballo a la ràdio, la música és la meva passió, m'agrada molt qualsevol tipus de música. He comentat que feia el Canciones para Recordar, que és el programa que vaig començar, però també faig un el mateix dia de Tendències Musicales, que és un programa més actual, de música actual, i també he dedicat dos cops al mes una hora literària per donar pas també a a companys, autors i autores que puguin pues, exposar la seva obra, no?, a la ràdio.
2: I quin paper té Francesco Fragale?
1: Wow. Això deies, tot és molt musical. Jo això sí que no m'esperava mai, és una cosa que no havia pensat, però en un moment donat coneixo aquí el Francesco Fragale en una entrevista de ràdio que va presentar la seva primer single. Jo vaig animar i va decidir venir. I, bueno, ja estava feta la novel·la i tot, i li vas dir, m'agradaria... Però jo vaig dir, m'agradaria que em fessis una banda sonora de El mensaje de las mariposas. I em diu, te la faré, però primer et faré la de Bonanza efímera. El vaig dir, la novel·la li agrada molt, i va dir, la meva ressenya és aquesta cançó. I va fer dues bandes sonores, una per Bonanza efímera, que és una cançó espectacular, i després va fer la del mensaje de las mariposas. És un cantant italià, bueno, que jo sempre dic que estan unides, aquesta obra està unida a la música, no? S'ha unit el Francesco Fragale amb les seves cançons i les meves històries, no?
0: El mensaje de las mariposas és... No hem parlat gaire de la sinopsi, de la trama. Endinsem-nos una mica més, perquè és un viatge no gaire agraït, no? És un viatge més aviat infernal. Mm-hmm. Cap a on? I per part d'aquí.
1: Mira, El mensaje de las mariposas es una historia que yo quería escribir hace mucho, mucho tiempo. Es algo que me impactaba. Yo siempre que veía la televisión y no ahora, que está como mucho más candente, desde cuando se empezaban a ver esas pateras, ¿no?, que llegaban a España o a Europa, sobre todo pues, a Canarias, ¿no? Y yo cuando los veía llegar y veía cómo llegaban, ¿no?, sin nada, pues deshidratados, y pensaba... Qué duro, ¿no? Un viaje de 7 días cruzando el Atlántico hasta llegar a tierras, ¿no? A tierras europeas y incluso algunos que no llegaban, ¿no? Y es algo que me impactaba. Y yo pensaba, ¿qué les lleva a estas personas a coger o a hacer ese viaje a no se sabe dónde? Porque tampoco saben qué van a encontrar, ¿no? Y entonces decidí que esta historia había que contarla y meter un poco en esas historias que cada migrante trae con él, ¿no? ¿Qué lo lleva a coger ese cayuco, a embarcarse? ¿Cuáles son los motivos? ¿Y qué buscan en realidad o qué creen que van a encontrar luego cuando llegan a España, en este caso, ¿no? Entonces decido hacer esta historia donde se embarcan, Yamil, que es el protagonista, se embarca con Tijan, que es un gran amigo suyo, adolescente, se embarcan en ese cayuco, pues en busca de los que ellos creen que va a ser pues un poco el paraíso, ¿no? Aquello que ellos no tienen allí. Y se arriesgan y dejan todo para llegar a esas tierras, ¿no? Y después también, entonces, ese cayuco, hay muchas historias. Cada uno de ellos lleva una historia con él y también, pues, muchas de ellas son explicadas o contadas en este libro. Y después tenemos la parte de Canarias, la Isla de Hierro, que es donde llegan la mayoría de pateras. Y hay una historia de una joven, de una chiquilla que desde niña, pues, ve como su padre... que trabaja en salvamento marítimo, pues salva vidas y se desvive por salvar a las personas que llegan a la isla, y ella pues quiere ser como él, y al final pues consigue hacer lo mismo que su padre, y es como una historia que al final se une, ¿no? Se une Gambia y se une esa historia de Adai, que es la protagonista de la Isla de Hierro.
0: Tenim ganes,
2: Sí, no, jo m'estic quedant embobada. Sí. M'estava quedant aquí continuo explicant-me.
0: Estic fent el viatge, estava ara com viatjant amb aquests personatges, no?, que tinc ganes de conèixer més a fons.
2: Hi ha alguna part de teva, de l'Antonio, a dins dels personatges?
1: Sí, tant una com l'altra. Jo sempre, algo metes de ti. Jo sempre dic que un autor, quan escribe, sempre sale algo que quieres. He dicho la música, como hay cosas, sobre todo de mi infancia, que he metido ¿no?, en la novela. Así que yo creo que un personaje se puede parecer un poco a mí, ¿no? Sí, siempre hay algo. Siempre
2: es que siempre
1: algo.
2: Comentamos, con muchos escritores y escritoras que vienen, que la ficción ayuda un poco a veces a destapar, ¿no? Antes hablábamos con Roger de máscaras. Uh-huh. Yo creo que la ficción ayuda un poco a que todas esas máscaras que alguna vez llevamos dentro, sobre todo los que escribís, que sois valientes, escritores y escritoras, ¿os ayuda a desbloquear alguna parte vuestra?
1: Yo creo que sí, que al final nos ayuda, es una terapia, pero escribir al final te incluso te evade de problemas, porque al igual tienes un día de trabajo muy ajetreado, con muchos problemas, y al final llegas a casa con ese agobio, te sientas ante el ordenador y entras en tu historia y abandonas tu vida real para meterte en esa historia. Yo creo que el que escribe viaja, son viajes que hacemos pues a donde queramos, a donde nos lleva la imaginación, ¿no?
0: Sí.
1: Y al final eso es escribir, y no solamente después llevarte a ti, sino llevar al lector, ¿no?, a ese mismo lugar que tú has creado, y por eso sí que te evade un poco, ¿no? Todo, y que siempre digo yo que los personajes, pero en mi caso, y creo que a muchos autores le pasa, al final yo quiero un personaje que quiero que tenga una personalidad que yo le quiero dar, pero al final recobran vida y no es así. A veces mi personaje se me va y digo, pero ¿cómo he llegado hasta aquí con este personaje que yo quiero que haga esto, pero no hace esto? O sea, cobra vida, ¿no? Cobra fuerza y dice, no, lo que tú dices no me gusta, yo soy así y hago esto, ¿no? Y eso ocurre con un personaje.
2: ¡Qué maravilla! Sí, me encanta.
0: Aquest, ¿no? Un alter ego, no sé.
2: Sí, la dualitat, sí, ¿no? O el viatge. El viatge et porta a que no saps on acabaràs.
0: Sí, sí, aquest fluir també, ¿eh? Perquè jo penso que escriure al final és també, doncs, deixar fluir. I en aquest deixar fluir surten coses que gairebé sempre
1: no
0: són vivències, a vegades, teves, no?, o d'algú, no?, que et van venint de manera, a vegades, inconscient, no?, i sense buscar-les.
1: Sí, surten, i però sobretot el que dic, que al final que tots els personatges no poden ser com tu, no?, perquè seria tot molt lineal. Vull dir que a vegades et domina el personatge, i al final no és com tu, sinó que és tot el contrari, o fa el contrari del que tu faries en la realitat, no? Mm. O actua diferent del que tu actuaries, no? I pensar que al final ficar-se a les històries de persones que jo no conec, persones que jo no estic mai a Gàmbia, i ficar-me en aquest món de saber què pensa o què senten, no?, en el moment d'aquest viatge, pues, té un recorregut, és a dir, t'has d'informar molt. No pots escriure sense, bueno, que surti, t'has de mirar molta informació, preocupar-te de trobar casos d'alguna persona que expliqui una mica la seva experiència i traï una mica idees per poder fer una cosa real, no? Perquè intentes que sigui el més real possible, no? I això de darrere hi ha una feina important.
2: Antonio, tenim algun llibre ja a la cuina?
1: Sí, okay. Tant. Mira, és algo que devia.
2: Està al forn.
1: Està ja casi a punto d'acabar. Està ja en los últimos capítulos. Luego viene todo lo demás. Porque no solo es escribir, ¿eh? Pero se lo debía al lector. Yo sé que el lector es el que manda. Y el autor estamos para escuchar a los lectores. Y todas las personas que he podido hablar con ellas, que han leído ya el mensaje de las mariposas, yo veía que un 90% me han dicho: queremos saber qué pasa más, se queda corta, qué ocurre después. Y estoy pues escribiendo esa segunda parte del mensaje de las mariposas, que saldrá, pues yo espero, después del verano, esté publicada.
0: Està bé saber-ho per quan ho llegim, no? No quedar-nos nosaltres, no?
1: Exacte.
0: Com pensar, bueno, això seguirà, no?
1: I ara què, exacte.
2: Sí. I quan l'estreni, que vingui aquí.
0: Oh, per
1: tant.
0: Suposat, jo, això segur, ja està convidadíssim. Antonio, per acabar l'entrevista, perquè m'encanta, quan llegeixo un llibre, busco també, quedo com molt fixada amb les dedicatòries i els agraïments. Mm-hmm. Hi ha alguna cita, hi ha alguna dedicatòria especial en algun d'aquests llibres que vulguis remarcar?
1: Què hi ha fet? Bueno, jo et deixaré... És que depèn, la persona, quan dediques un llibre has de saber, no? Evidentment, hi ha dedicatòries que són molt personals, perquè és per una persona que és molt personal. I després està que és complicat, lo de fer això. Jo quan estic en una assignatura de llibres i alguna persona compra el llibre i penses, i què poso, no? O què li dic a aquesta persona, no? I el que vols és que la marxi contenta, no? Y bueno, intento, sobre todo en esta última del mensaje de las mariposas, siempre pongo algo así como que este mensaje pues toque tu corazón, ¿no? Que es el objetivo de esta historia, ¿no? Y una mica...
2: És la millor manera de tancar l'entrevista, amb aquesta dedicatòria.
0: Ara la dic, ara ja la podem tancar bé.
2: Exacte, doncs que no s'oblidin, Bonanza Efímera, el mensaje de las mariposas, Antonio Raya, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ja ets un inspirat més,
1: ha sigut un plaer, i tant que sí, molt content de ser-ho,
2: Quedes, que no acabem, ens queda una estoneta, el convidem que et quedis.
1: Em quedo amb vosaltres.
0: No, perquè després d'aquestes dues entrevistes canviem completament de format. Com que el nostre col·laborador, Vicente, les que ens escolteu, doncs, va començar amb nosaltres, malauradament va tenir un accident, ell està bé, però va tenir un accident i no pot estar aquí. Jo vaig pensar, li hem de fer un homenatge a aquesta secció que va crear i que ara no ha pogut seguir. I com que Ell és un noi jove, molt fresc, doncs vaig estar pensant quin perfil encaixaria amb ell, quin perfil ens hagués portat. I llavors vaig trobar un que no vull desvetllar, ara que l'Antonio estava fent allò, no vull desvetllar, ens ha deixat així. Jo et faig una pregunta, Cuca. Tu què creus que passa quan barreges tres amigues de tota la vida, una càmera i molt poca vergonya?
2: Doncs poden passar moltes coses, però no sé si bones o dolentes, segons com es miri.
0: Bueno, ja veurem quan acabem d'explicar. Doncs aquí parlem de Campotades, que és un perfil trencador que acumula 118.000 seguidors a Instagram i més de 67.000 a TikTok. Formen part de la comunitat de creadors de la generació Z, Som Eva, i ja han fet dues temporades del podcast del 3CAT No Cardis. Són l'Ona, la Núria i la Joana, que a veure si poden venir un dia que l'inspira't, eh?
2: Jo he tingut la sort de veure-les, en directe.
0: Ah, sí? Ai, doncs ara m'expliques. Són tres noies, per qui no ho sàpiga, no les conegui, de la Garrotxa, que han rebentat les xarxes socials fent el que millor saben fer, que és ser elles mateixes.
2: És que la clau és ser natural, i aquestes noies ho tenen. No busquen ni estètica perfecta, ni això que fan ara el postureo a l'Instagram, busquen el riure compartit, la broma de poble i el català de carrer.
0: Perquè la gent entengui de què parlem, doncs, a veure, anem a veure o a escoltar un dels seus moments més mítics, aquell on debaten sobre coses quotidianes, doncs, que tots ens poden passar. A veure si podem fer aquest moment de dentro vídeo, no? Dins vídeo. A veure si...
3: Avui us portem les nostres filles.
4: Segur que us couran molt bé.
5: Perquè ens acompanyin al No Cardis.

0: No cardis, el Fasques de Can Putades.
1: Bueno, ho heu fet molt bé, al final ens traureu el llop.
2: I tant.
1: Esteu bé? Sí, sí, estem gravant. Esteu contentes?
3: Molt, molt.
4: Nervioses?
3: No.
5: No. Bé, bé, bé. Tranquil·les.
3: Sí.
4: A l'episodi de la temporada passada vam parlar molt de la relació que teníem entre nosaltres com a mares i filles i també de la relació i de com eren una mica les nostres famílies.
1: Però en l'episodi d'avui volem tractar com un tema més universal, que és la maternitat, tot i que en concret dels obstacles que vosaltres us heu trobat en aquest procés de ser mares i potser altres mares també s'han trobat.
2: Com que encara no les hem presentat, us farem una breu descripció de cada una, perquè a part de mare són moltes altres coses.
4: La meva mama, la mama Nuri, infermera de jove i dietista de professió, és esportista, saludable i una gran lectora. Com a mare és protectora, que no és sobreprotectora, un suport incondicional i la veu que fa que tots els problemes facin una mica menys de mal. És que se'm trenca la veu. La meva mare, us la presento.
2: Va néixer a Castellfollit de la Roca amb una germana bessona idèntica. Actualment treballa a l'administració pública fent que la Garrotxa sigui el millor lloc per viure. És l'encarregada principal que siguem família nombrosa a casa nostra. És molt riallera, simpàtica i té el somriure més bonic del món. Ella és la meva mare, la Mercè.
3: Ai, que bonic, gràcies, carinyo.
1: Ella és la meva mare, és la Sílvia, nascuda a Besalú. I passant per la restauració, el teatre i la moda, ha viscut a molts llocs, Barcelona, Terrassa, l'Escala, que aquí és on vaig néixer jo i d'aquí ve el meu nom. I jo crec que és la persona, bueno, ets, mama, la persona més creativa que conec. En tots els àmbits de la vida ets creativa. I també ets molt protectora, patidora de mena, que això ja ho hem dit, i l'encarregada que sempre tingui jo els peus a terra. Eh que sí?
3: Guapa.
1: A veure, nosaltres vam veure que l'any passat vau triomfar tant que vam dir, aquest no poden faltar. I a més, perquè el tema d'avui sou vosaltres, mares i maternitat. Així que endavant, dieu la vostra.
3: Fact número 1. La maternitat no només és amor i moments feliços. Jo sempre penso que es parla molt de la part bonica de la maternitat, de l'amor incondicional als fills, de la connexió amb ells, del vincle, però no tots som flors i violes. També hi ha una part de cansament, de que et sents que no pots arribar a tot. I bueno, penso que és bo parlar-ne amb sinceritat, perquè no et fa menys mare. Reconèixer que no tot és perfecte ni, bueno, ni idíl·lic, penso, no sé.
5: Totalment d'acord.
3: Els nens no neixen amb el, no venen amb el manual sota el braç i aprens a ser pare dia a dia.
6: Sí, sobre la marxa.
3: No sé vosaltres.
6: Sí, sí, totalment d'acord també amb això.
7: Un homenatge, no?, a les nostres
8: home,
7: mares.
8: Mira, hem començat el programa
7: parlant de les
8: fent
7: mares.
8: Fent homenatge, doncs, la millor manera d'acabar-lo.
7: Acabar-lo, i amb aquestes noies joves que jo crec que l'èxit que tenen és també perquè desmitifiquen i precisament fan de les xarxes socials són elles mateixes, no? Vull dir, l'altre dia no et puc dir, fa un mes, però vaig veure una en què explicaven com feien elles els posts d'Instagram, no? De posar els filtres, vull dir que t'expliquen també com tot el procés que hi ha darrere i trobo que agafar les seves mares, posar-les allà al costat, sembla que estan com en una conversa, allò,
8: bueno,
7: no?
8: Està molt bé aquest binomi intergeneracional, que també, al final també pues, treu a les sèniors, no? Que estic ja farta de la paraula sènior, però és veritat que al final també hem de tenir el nostre lloc i que les nostres filles ho facin, pues, és la millor manera.
7: Sí, tenen també aquest català, no? De la Garrotxa.
8: Sí, cada una té el seu propi, eh?
7: Exacte, i ara pensava, no?, el que explicava doncs, el Roger, no?, del Delta de l'Ebre, que també doncs, és una zona doncs, que està com als marges, no? Sembla que només existeixi Barcelona, no? Doncs no, més enllà, doncs també, no? Més enllà d'aquesta frontera barcelonina, doncs hi ha també més catalans, vull dir, més maneres de parlar aquest català, i també jo crec que estan apropant a la gent jove, doncs la llengua catalana també necessita referents
8: doncs,
7: com aquests,
8: jo
7: no?
8: Jo les vaig conèixer en un esdeveniment que feien de creadors de contingut en català amb un perfil molt jove, que jo crec que jo era de les més grans que estava pel públic, i estaven elles i un altre podcast que fan

0: una situació i tu em dius si és una putada o una sort en versió inspirat, d'acord? Per exemple, som-hi. Poso un mode putades total, eh? Anar a un concert de l'Eufòria i que et toqui al costat un que desafina tota l'estona. Què creus?
1: Molt mala sort. Perquè mira que hi ha càsting.
0: Sí.
1: Home.
0: Això és mala sort, eh? Tu ho consideres mala sort.
1: El que passa
0: sort.
1: Que jo sempre miro el costat positiu. Igual aquell dia el noi o la noia ha tingut un... Pues això, ha desafinat pues, perquè no es troba bé o alguna cosa.
0: Vale. I ara faré que capgirar. M'has de dir que és sort. Que comencem l'inspirat i que encara no hagi arribat el convidat o la convidada que tenim per aquell moment.
1: I t'haig de dir que sigui sort?
0: Sí, has de buscar la manera de que sigui
1: home,
0: una sort.
1: Ja ens ha passat alguna vegada.
0: A veure, i quin...
1: I, home, i vam tenir un recurs que... Bueno, tu i jo podem estar aquí tota la tarda. Ens encanta la ràdio. Amem el que fem. I llavors no tenim problema per això.
0: No, per
1: i si
0: això,
1: no, tirem de la IA. I si no, tirem de la IA.
0: Pot ser una sort, tot i que...
1: Tu te'n
0: si
1: recordes?
0: Si fos algú, passem malament, eh?
1: Home, sí, dir, eh? I es passen nervis
0: fatal, eh?
1: Però això és l'acció de la ràdio i del directe.
0: És l'aventura. L'Antonio segur que alguna vegada ho haurà viscut, eh? El seu programa, també. Que sues, eh? Sues perquè dius, a veure, ara de què parlem?
1: Però bueno, sempre tenim recursos. Jo, com sempre,
0: coses de les quals parlar.
1: Un plan B al cap, sempre està bé que estigui sí, por ahí, per
0: sempre,
1: si acaso.
0: Sempre.
1: Perquè sí. Avui quasi la que no arribo sóc jo. O sigui que amb el trànsit que hi havia...
0: Bueno, aquí estaves.
1: Aquí estava.
0: A l'hora.
1: Bueno, Macaco.
0: Ah, volar. Amb aquesta cançó de Macaco, i aquí sí. estarem nosaltres una altra vegada el dimarts que ve, de 6 a 7 de la tarda, en rigorós directe, amb el nostre tècnic fantàstic, l'Àlex, a l'altra banda, i amb vosaltres, inspirats i inspirades. Us esperem,
1: no
0: aquí, a l'Inspirat.

Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès. If you cross it, that's your motherfucking ass.

light is on.

0: Són les 12 del migdia.
1: Portes de Troia, arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de Ràdio i Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
1: Ja, ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
2: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, que són què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja, acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Digo, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus. Molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique.
1: I és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: directe.
0: Divendres
2: 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: El 2026, va, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Hey. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places... però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució, crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no, és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes de sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò de poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no, els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien no, de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar no, totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? De poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I, de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baixmedieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978. tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, Albert Rocha, l'any 1960, que alhora era el cap de Feti de les Jons del nostre poble, d'estimar poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Ai. Sí, bueno, és això que ja no té res a veure amb l'institució original. Ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Martí? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Molt bé, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració. I concretament, el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Fa un gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sigui...
0: Potser en un programa que, futur, que ha promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com m'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res. Perdó.
0: Per què Pau Gang a l'Espai de Troia?
2: No, Pau Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pau Gang són modernos, policia és
1: la policia és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per
1: molt
2: exemple.
1: Bé, doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem... com tots els mals de la nostra societat comença amb la il·lustració. Esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la il·lustració, però en un inici, en aquesta primera il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí, això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè... Però és el que ve a fer la il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiquè, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
0: Clar.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Però, uau!
2: Hi havia... Tots sabíem avui... que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno...
1: Bueno. Dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això... Quan...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. Advocat a Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No,
0: obri.
1: Rescolta't el programa.
0: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però, i que quan es redescobreix el terme en la il·lustració... És el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar a promoure's enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de la economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policies el que dèiem és la funció, no les persones. I per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent... O sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs... O sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas. Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals, feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir i de finançar les guerres modernes, etc, etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars, però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat i també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superseria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte. I per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, en les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
1: Si estigués el Sergio, et diria que sí.
0: Sí.
2: Clar, clar, clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els 1000 pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
0: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
2: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1833. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat els... L'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'escindeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrareialistes, els que estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrareialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonisme». D'aquesta forma, és, clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest vol dir és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: Sí, m'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat efectiva, sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
0: És raro.
1: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. Mm. És un exemple, no? De que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
2: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les 1000 funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara, bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc. Això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policies només, a cos de policia.
0: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
2: Clar.
0: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no?, una miqueta, va ser molt llarg.
2: Sí, sí que és molt llarg, perquè ja és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas y urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem el 1884 que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrareialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
5: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver.
1: Recte final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, manera descarada.
1: Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després, aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, però el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... no per culpa del proletariat, precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: En Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar-ho.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
3: És que...
2: Vale.
1: Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats. Quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem en aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I, per tant, en un inici, els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això, afortunadament, ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent, és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això anava la cançó de Pound Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot, al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale i el que no municipal. Sí.
2: A mi em van advertir de no obris la xeta, però no ho estic sent jo.
1: No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale i el que no, humanidades... El que vale
2: és una venjança.
3: No, asociales...
2: Una venjança,
3: sí. Qui s'ho fem per això, doncs...
2: Sí. però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant accidentalment, excepte potser als Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ens ve al cap. No?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, hi arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no?, per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció. Als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris sí que va ser escombrat, és una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu, als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un, des del liberalisme, s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania, tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència, no? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan vèiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica a crear
2: autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O
3: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia, un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
1: les altres,
2: que ens agraden,
3: per les que
2: són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden. Quan es fan, sabeu que Europa és els únics llocs on la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan, en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, és com l'empresa que hi ha de Palantir, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, eh? Però podem identificar...
3: És el que fem contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de tot.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural. O sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem, sinó el paleolític. Que tu veies una valla...
2: I l'agafaves. I que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I
3: la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot, en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat dels rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... Però ja des d'un començament, les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que de

0: Sí.
1: I gent que no sap restar, o no sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
2: i
1: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat de humanístic i arriben 15.
0: Perquè quin vale.
2: Cap a xau.
1: Bueno, pues
2: cap a xau.
0: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre, de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
1: Molt bé, doncs crec que... No sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
2: Tens 30 segons.
1: Podem donar el remat del programa.
0: Per posar la píndola de programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és... el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
2: Molt bé.
1: I hem de dir que sempre saluden. Som molt educats. Sempre saluden.
2: Molt bé, Martí. T'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks. I també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
0: No, a vosaltres.
2: Alberto, moltes gràcies.
1: A tu.
2: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Que avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Com sempre amb l'Assumpta Vitòria, parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira, i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: I seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3, ¿vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre i la tierra.

0: del Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva a la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses. Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arreu d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat... ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat... inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, quants moments molt, molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, i a més a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies en aquestes cançons doncs, podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè fins ara hem tots els teatres que hem estat en un ple i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I un estil és que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. Estem, la veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí.
1: De Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella els discos es publicaven en vinils. I les cares eren durant més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer una compilació pel vinil, perquè es diuen del valor de les cançons i tal, no? Però si aneu, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que vaig decidir, jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir a la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantor surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble, i més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi una carta per a ti"? Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. El bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Els hem de dir els convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estida, jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta'm, mira, el tinc per aquí també, escolta'm, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: Em parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira,
1: sí.
0: Aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir, està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista, és un home, ara que no vaig a descobrir, un home que ha fet dos segons discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més i més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Al fi i al cap, la vida tu l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, al començament de Sau, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va deixar la banda per anar a l'Emili. I moments fantàstics i moments també molt dolents, com per exemple la seva, com
0: escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimits que corria per totes les cançons...

0: Sí, Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo hi havia, vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir, però la porta. És que la culpa, no, ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat és... Va fer tanta gràcia que vam dir, hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i l'alcohol et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí, doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc, doncs...
0: L'anàvem col·locant, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però m'hi hem fet, era gravar cançons, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple... Havíem fet la Stairway to Heaven amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que, per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi va haver una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generem a la baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això. Això ho fèiem moltes vegades. O referències de lletres, de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un disc anterior.
0: Sí, això ho fèieu molt. Això ho fèieu molt. I era brutal.
1: I t'agrada molt jugar amb aquestes coses. I, si em permets, ara amb la Sau de la Fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la Fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està en de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quiranit. Mira, que puc dir és del
0: Quiranit. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, que això sí que ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a Sant
0: Domingo... Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu Quieres Andar.
0: Ah, oh.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
0: Exacte. Vam,
1: vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons d'aquest concepte i gràcies a la Sonia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar, perquè se'ns...
1: Perdona, no ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides. A veure què tal. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disc.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el Sant Carlos Club del Cínic.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustangs.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara molts anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics.
0: Sí, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi ha un lloc màgic que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, tant. Mítica. M'encanta. M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intentar ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I tinc un cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico, deixa-la sense que...
0: Bueno, bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan... No, quan ningú em veu, la gent... La meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I amb la persona, hi ha la Ivet, l'Ivet Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu.
0: Apa! I per cert,
1: vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant!
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh!
1: Un personatge que es dirà Via Morangel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau!
1: I això la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o als concerts, i sobretot amb botilles especialitzades també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el Vic, del Montsant.
0: I ahir, els conec.
1: Vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'Aire Lliure, al Ripollès, i bé, un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre...
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, o unes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: es deu de recordar. Bueno, de l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies, que a l'època, això era l'època del Quinaní,
0: sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs, que, amb un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar i van davant, van avançant, i elles dues agafades de bracet i arriben, allà on hi ha les valles que separen el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van
0: apartar
1: la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, de la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I vien unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Ah, clar.
1: Aleshores, per darrere, hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre
0: bateria...
1: Sí, sí,
0: en Quim Benítez, sí.
1: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh. Que fort!
1: I veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè ja estaven enfilades a dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de tocar, va dir sí, i clar, en Carles això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa,
0: hòstia.
1: I trobem... amb dues iaies allà
0: dalt. Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
1: És que va ser super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí, clar, sí, sí.
1: Però, clar, al ser dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Sí, va ser una anqueta molt divertida.
0: Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin quin plat representaria més sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa.
0: Sí.
1: I
0: anàvem
1: molt durant de Barcelona, que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke, on hi va dominar la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé, perquè a més, allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè no podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores, doncs, allà havíem estat, havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí estofat, diguem-ne, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki, no? El feien allà i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu i mira, coses amb un caldo.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh? Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim a Alcoi, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calella, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Ha estat un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds. La cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure, qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on dinaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, per aniré passant.
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu, vinga, va, a veure.
1: Que doncs... tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé, ja
1: que
0: saps,
1: no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
0: Res.
2: Que ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa un any i mig o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre,
0: de
1: ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Serà l'opció, doncs. Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
3: Sí, senyor, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán, senyor Barragán,
1: és l'imitador, és l'imitador.
0: Home, l'imitador del senyor Barragán, que per a mi és com si lo fuera, i ja està, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: Toñita,
1: saluda a los amigos de la ràdio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: Però està dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Toni. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Toni me dio muchos chuches. Estoy
0: ¡Madre mía, Toñita!
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: ¡Madre mía, Toñita! Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: Yo vengo de Guatemala, pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà mai.
0: Por favor,
1: no
0: que podem no es mori mai.
1: Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: per
1: te
0: favor.
1: Que se te va
5: l'autobús.
0: Que se va l'autobús.
5: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel.
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, ma. Pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como Oy. Todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 vegades. Mare meva. Cada dia més i més.
0: Estàs molt bèstia, Mare sí, meva, sí.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
0: Sí, i, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Sí, quanta sí, gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa, ¿dónde lo dan? Saps? O sigui, està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: ara ens poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la gravació.
0: En directe. Ah, o sigui, que Déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí, sí, sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Bé, el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui.
0: No pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. Amb el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David, eh?
1: Amb les eies depilades.
0: Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Què et sembla depilar-me en directe?
1: Depilar-te en directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà la...
0: Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
0: No, ostres, seria boníssim. Sí, sí, sí, sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
6: A un metre i 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: Toni, a lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar,
6: metre.
0: Ja ha marxat, ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui ja,
0: no
1: ja has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També, eh?
1: Unes bones panties. Paqui, a què sí? Unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría muy bien.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-li's un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tot a la vida.
0: Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: Quiéreme.

0: Ole, che tempo!
1: Bravo, bravissimo!
0: Sonríe, va una risa tuya contagiosa.
1: Qué guapa.
2: Muchas gracias, un besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
2: Gracias.
1: Maravilla.
0: Un beso, Joan. Maravilla. Aquí siempre y queda alegría tú. Ay, y tan con las puertas.
1: Sí. Broche de oro.
0: Al turno a las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
0: perquè
1: exacte.
0: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes
1: no
0: porta un rato i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
0: felices,
1: per allà, clar que sí. Estan a
0: continua
1: casa seva.
0: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
0: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
0: No, i... descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
0: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
0: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
0: Encara en queda temps.
1: Encara
0: però
1: queda
0: vaja,
1: temps per
0: fer. 5 minuts, Toni,
1: no,
0: 5
1: ja
0: minuts,
1: està.
0: Ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
0: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.

0: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
1: Una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
2: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix. Un satèl·lit orbitant. Som les ganes de... I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a La Caixa Tonta.
1: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
2: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
1: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
2: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que sempre hi passa de tot.
1: Més feliç que pensar-te i somiar despert.
2: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
1: Busca deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
2: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
1: És el que som l'un per l'altre.
2: Res més.
1: Per l'altre.
2: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la i reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. Dic tranquil·la i reposada, tot i que la música que ens acompanya avui, des de bon començament, de tranquil·la i de reposada, ho és poc. I per si ens voleu veure, per si ens voleu escoltar en els millors moments del programa, doncs també, ja ho sabeu, ens podeu trobar a la selecció que fem en el nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_RadioRubí. La fascinació pel desconegut, per allò que és llunyà, per allò que no som capaços d'entendre en primera instància de manera més o menys científica, perquè tots tenim la nostra part analítica, no ens enganyem. Podem ser més o menys neurodivergents, però al final la part analítica tots la tenim. Des de l'antiguitat més antiga, l'ésser humà ha mirat al cel, i amb aquesta mirada al cel ha projectat les seves pors, els seus anhels, els seus dubtes, les seves desgràcies i els seus guanys. No hi ha cosa més bonica, segurament, que mirar el cel de nit. De dia també, però, perquè, per exemple, des del costat d'una platja, a la vora de la platja, comprovant la línia perfecta de l'horitzó i els colors perfectes de la terra, el blau, el verd, el marró. Però el cel nocturn, amb les seves estrelles, les seves galàxies, les seves constel·lacions, té un no sé què difícil de definir. Preguntar-se, com deia aquella cançó, si estem sols o no a l'univers, si de la mateixa manera que nosaltres contemplem l'infinit, potser anys llum enllà també hi ha altres éssers que també s'ho miren amb curiositat o amb por, tal vegada. Sigui com sigui, aquest estiu tindrem l'oportunitat única de mirar el cel de manera molt precisa, de manera molt especial. El pròxim 12 d'agost, el nostre país, no només el nostre país, sinó Europa, viurà un eclipsi de sol històric, ben visible especialment en unes quantes zones de les províncies de Lleida i de Tarragona. I avui volem parlar, ja escalfant una miqueta motors, perquè al final doncs queda un mes i mig per aquest eclipsi, doncs avui volem parlar precisament d'aquest eclipsi i hem volgut convidar un expert en astronomia, perquè ja sabeu que en aquest programa ens agrada parlar amb propietat, ens agrada parlar amb coneixement de causa. Segur que aprendrem moltes coses, segur que descobrirem moltes curiositats, però sobretot ho farem d'una manera tranquil·la i reposada. Josep Maria, molt bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Ho dic massa gros quan dic que és un eclipsi històric o no?
1: No, és un eclipsi... Aviam, tots els eclipsis, sobretot aquests que són totals, són especials, perquè no són gaire freqüents.
0: Quan diem totals, a veure, anem aclarint conceptes, no? És a dir, hi ha eclipsis parcials, això a vegades ho sentim, els mitjans de comunicació. No, és un eclipsi parcial, és un eclipsi total. Què vol dir un eclipsi total o un eclipsi parcial?
1: Bé, un eclipsi parcial és que la Lluna ens tapa una part només del Sol. Pot ser més, pot ser menys, però és una part. Per això es diu parcial. Uh-huh. En aquest cas, el 12 d'agost, tindrem un de total.
0: És a dir, que el Sol quedarà totalment tapat.
1: Completament tapat. A la franja de la totalitat. Aquí a Catalunya haurem de baixar, els que som aquí a Barcelona, doncs haurem de baixar fins al límit de la província de Barcelona, Tarragona, per entrar dintre d'aquesta franja de la totalitat.
0: I això vol dir que aquesta totalitat... És a dir, per exemple, des de Rubí estant, no? Posem per cas que estem... anem a dir-ho així, a un centenar de quilòmetres de la franja de Tarragona, no? O potser una mica menys, fins i tot, 60-70 quilòmetres. Home, no serà total, però pràcticament serà total, no?
1: Serà, bueno, fixa't, aquí tenim la dada. Aquí estarà el Sol cobert en un 99,7%.
0: Per tant, gairebé un 100%. Això vol dir que durant uns minuts el Sol no el veurem. És a dir, serà, jo què sé...
1: Veuràs
0: no sé
1: aquest 0,3%.
0: O sigui, pràcticament es farà de nit.
1: Pràcticament. Però fixa't d'una cosa. Jo aquest serà el primer eclipsi total que viuré. No he viscut mai.
0: Quan va ser l'últim que va passar? Perquè vull dir que fos visible des d'aquí, des d'aquestes terres.
1: Em sembla que va ser cap a l'any 1950 i pico. Exactament, ara no me'n recordo.
0: Vale.
1: Però...
0: Fa molts anys,
1: fa això. Molts anys. I de fet, no sé si aquest va ser el que es va veure des de Canàries i va ser un altre que va ser el 1905, per aquí, més o menys. Sí, és a dir, és un fenomen que...
0: Quan parlem d'històric, llavors ho podem posar amb lletres majúscules.
1: Sí, és que després, cap als anys 50, va haver-hi un altre que ara recordo que sí que es va veure a Canàries, però no sé si a la península també. Saps? Per això que...
0: I quant dura aquest fenomen? És a dir, perquè clar, ara diem, ostres, el sol... Perquè clar, això serà una cosa progressiva, és a dir, s'anirà
1: enfosquint.
0: És com si es fes de dia i de nit d'un normal i corrent, per entendre'ns. S'anirà enfosquint, hi haurà un moment d'obscuritat total d'aquest 99,7% i després progressivament es podrà passar...
1: El que passarà, el que té també especial en aquest cas, és que estarà molt baix. Per l'hora en què es donarà l'eclipse, el sol estarà a punt de posar-se per l'horitzó ja.
0: O sigui, serà un eclipsi més aviat de tarda, per entendre'ns.
1: Correcte. El veurem aquí, la totalitat es donarà cap a les 8:30 del vespre.
0: Val, molt bé.
1: És a dir, que després, quan la lluna ja ens deixi, ens torni a deixar veure el sol... s'estarà posant per l'horitzó. De fet, es posa cap a les 21:15, 21:17.
0: Uh-huh. Clar, llavors serà molt curiós, no? Perquè llavors, en aquest punt com de foscor, no? És a dir, que veurem la lluna, és a dir, i progressivament, com que ja, diguéssim, com que la il·luminació, o sigui, quan l'eclipsi ja hagi passat i es torni, anem a dir-ho així, entre cometes, es torni a fer de dia, en realitat, de seguida veurem la lluna.
1: Correcte.
0: Vull dir que serà una cosa curiosa.
1: No la veurem, perquè no l'hem de veure, perquè és lluna nova.
0: Ah, perdó, exacte. Val, exacte.
1: Val,
0: és lluna nova.
1: Perquè es doni... Aquesta és una de les condicions perquè es doni un eclipse de sol. Com que la lluna se'ns posa davant, la cara que nosaltres veiem de la lluna, la cara que està il·luminada és la part que està darrere de nosaltres. Llavors no la veiem, és la lluna nova.
0: És complicat, tot
1: és
0: això.
1: Una de les condicions... Sí, sí, sempre que hi ha un eclipsi.
0: Sempre que hi ha un eclipsi es donen aquestes circumstàncies.
1: Correcte. I si és eclipsi de lluna, és a l'inversa. Només es pot donar quan hi ha lluna nova.
0: Uh-huh.
1: És la Terra la que es posa, la que fa l'ombra a la lluna. I l'eclipsi de sol és quan hi ha lluna nova i l'eclipsi de lluna és quan hi ha lluna plena.
0: Apassionant. Ja veieu que aquestes coses... Mai no en sabem prou. De fet, el Josep Maria ve amb unes xuletes aquí, amb un gràfic, precisament amb tot això, és a dir, amb totes aquestes dades apuntades de com es produirà l'eclipsi.
1: Sí, és una infografia de com es veurà aquí a Rubí.
0: A Rubí, exacte.
1: Sí, sí, els horaris de quan comença i quan acaba.
0: Uh-huh.
1: I, bueno...
0: Clar, això és molt curiós perquè jo fa aproximadament un any vam tenir aquí amb nosaltres una persona que també en sap molt de ciència i en sap molt de planetes i de tot el món de l'astronomia, que és el Joan Anton Català.
1: Qui no el coneix,
0: exacte. Doncs el vam tenir aquí via videoconferència, però me'n recordo que d'això ja fa molts mesos, crec que era, si no recordo malament, que era a començament d'aquesta temporada, i recordo que ja vam començar a parlar d'aquest eclipsi, no? I ell especificava i explicava que això, que era una oportunitat històrica, que diguéssim que és el que estem veient ara, no? Que era una oportunitat històrica, i en altres intervencions que ha anat fent al llarg d'aquests mesos, clar, te n'adones de, més enllà de la rellevància de tot això, que hi ha tot uns col·lectius de gent que, clar, que ja es comencen a moure des de fa molts mesos,
1: sí,
0: per trobar anem a dir-ho així, per trobar llocs per poder-lo veure en bones condicions, per trobar allotjament, per poder allotjar-se, no?
1: És correcte. Jo vaig assistir al març del 2025, es va fer una convenció astronòmica, a l'Astronòmica de Sabadell, que es fa cada 2 anys, i una de les ponències d'en David Galadí va ser pel tema de l'eclipsi. I com bé dius, gairebé no havien... O sigui, sí que saps que jo feia 3-4 anys que ja... Bueno, hi haurà aquest fenomen, però encara queda lluny, no? Però va ser curiós perquè ja al març del 2025, quan va fer la ponència en David Galadí, va dir... Bueno, la franja de la totalitat, en principi el lloc més òptim de la península, tenint en compte que, per exemple, Astúries es fica dintre de la totalitat, però estadísticament la probabilitat de núvols doncs és més gran, no? Les Balears a l'agost, núvols estadísticament gairebé res.
0: Pocs.
1: Però, com que està més a l'est, menys temps d'eclipsi. Ah. Perquè encara ens agafa el sol més baix. Llavors diu, el lloc òptim és a Burgos.
0: El lloc òptim és a Burgos.
1: A plena meseta. Diu, però no busqueu. Ja està tot exhaurit.
0: Perquè està tot ple.
1: Això era el març del 2025.
0: Caram.
1: Ja estava tot ple.
0: Ostres, realment te n'adones, clar, que això és una moguda molt, molt important, que és curiós perquè genera tot un negoci, genera tots uns elements així externs de, doncs això, no? De gent que es desplaça, gent que li agrada això, o gent que potser no li agrada especialment, però, per dir-ho d'alguna manera, vol viure aquest moment històric.
1: Jo he tingut... l'oportunitat de conèixer el conec en Josep Massalles. Uh-huh. Josep Massalles és el president de l'Associació Astronòmica de Barcelona, TASTER. És la persona de tota la península que ha viscut més eclipsis. Uh-huh. de sol. De fet, des que va viure el primer, ell ho explica com que va ser una experiència única, indescriptible, que li va fer anar buscant cada any els eclipses. Ell els seus viatges els programa
0: en funció dels eclipses.
1: On hi ha aquest any un eclipse total de sol?
0: Perquè n'hi ha d'eclipsis totals n'hi ha cada any, o no?
1: Gairebé en tenim un per any. El que passa que el que és que torni a passar per aquí, per Catalunya, doncs trigarà 100 i pico anys. Uh-huh. Val? Però cada any es projecta un eclipse total de sol en alguna part del planeta. Uh-huh. Passa que l'ombra que projecta la Lluna sobre la Terra té una superfície molt extensa. Llavors l'ombra que projecta és molt petita i has d'anar a buscar aquesta franja. Però hi ha gent que ho fa. I és curiós perquè abans hem comentat que aquí l'eclipse serà gairebé total. Uh-huh. Perquè dius, ostres, però si és que 99,7%. Això per mi és gairebé total.
0: Exacte.
1: Doncs parles amb el Josep Massalles i et diu, això és com la nit i el dia. Si tens l'oportunitat
0: de veure el 100%,
1: ves a la franja de la totalitat. Si t'has de desplaçar 50 quilòmetres, pensa que hi ha gent que fa milers de quilòmetres. Si tu només has de fer 50...
0: Clar, és una oportunitat.
1: I tens l'oportunitat, fes-lo. Perquè és com la nit i el dia. Aquest 0,3% fa que no sigui de nit del tot.
0: Uh-huh. Clar, i ara si et preguntes, Josep Maria, quina seria la franja a Catalunya, si ens miréssim el mapa, més o menys el mapa de Catalunya... Quina franja seria la més afectada de l'eclipsi?
1: L'eix central de la franja de la totalitat, pensa que és una franja que agafa 207 quilòmetres. al centre, passa pel Delta de l'Ebre. Si te'n vas al Delta de l'Ebre, Castelló, aquella zona, és la totalitat, és on viuràs l'eclipsi total gairebé en 2 minuts. No arriba, però vora els 2 minuts.
0: 2 minuts.
1: De totalitat. De totalitat. Des del moment que comença tindrem 1 hora i mitja o més. Des de que es comença la lluna a ficar-se per davant, el veiem parcial, fins que arriba la totalitat. La totalitat és 1 minut 40 segons. Si ens anem a Vilanova, que és just a la vora de la franja, doncs el veurem 30 segons.
0: Uh-huh. Clar, ara estava pensant jo el Delta de l'Ebre, no? Que és un lloc tan maco i amb una càrrega tan especial, no? Però clar, m'imagino que arribar al Delta de l'Ebre un 12 d'agost a poder veure l'eclipsi, jo crec que has de plantar el xiringuito 3 o 4 dies abans.
1: Imagines bé.
0: Clar, perquè a més les carreteres del Delta de l'Ebre, que tendeixen a ser més aviat estretetes, amb poc espai per aturar-se, clar, allò serà una bogeria.
1: Sí. Qui pugui, el que ha de fer és anar abans. Mm-hmm. És a dir, no pensar, bueno, d'aquí al Delta de l'Ebre que trigo 1 hora i mitja, 2 hores...
0: Doncs surto a les 6 de la tarda.
1: No facis això. Si tens oportunitat, ves pel matí, arriba amb 3-4 hores de marge, mm-hmm. amb una mica de marge. I de fet, penso que qui ho vulgui fer, jo crec que ja gairebé tothom ha escollit el seu punt per veure l'eclipsi.
0: I llavors és més... és millor estar en una zona plana o és millor estar en una zona elevada?
1: Com més elevat, millor, sempre i quan no tinguis muntanyes al voltant o elements...
0: És a dir, si has de pujar una muntanya, puja la més alta.
1: Correcte.
0: I sí. Que no hi hagi, que no tinguis arbres que...
1: Evitar els obstacles, clar. Uh-huh. Clar, és per això que en aquest cas, a l'eclipsi d'aquest 12 d'agost, hi han uns punts estratègics. Així com el 2027 hi haurà un altre el dia 2 d'agost, però que ens agafarà només la franja sud per Andalusia.
0: Perquè per tant,
1: aquest agafa el Marroc...
0: Aquí no veurem, res.
1: Aquí no, el veurem parcial.
0: Sí.
1: El veurem parcial. Ara no sé en quina magnitud, però el veurem parcial. Però si el vols veure com aquest, total, t'has d'anar doncs, a Màlaga, Cádiz, perquè allà sí que agafa una mica la franja de la totalitat que passa per Marroc, per Egipte. Uh-huh. Però, en canvi, aquell, el del 2027, es dona entre les 10 i les 11 del matí.
0: Clar, això és...
1: El 2 d'agost, a les 10 i mitja, 11 del matí, i... encara que estiguis al mig de 2 edificis, al carrer, tu mires cap a dalt i el veus. Veus el sol.
0: Ara et faré una pregunta. Abans escoltarem una peça musical, però et faré una pregunta que, bueno, que ens pot arribar a fer riure. Què passaria si el dia 12 d'agost ens aixequem amb el dia hiperennuvolat i a les 8 del vespre cau una tamborinada?

0: Amb el Josep Maria ara l'he fet riure abans que arrenqués aquesta cançó. Abans que em responguis en aquest toc d'humor que havia volgut posar, has triat una cançó canyera al començament, i aquesta també ho és. Ets canyero, Josep Maria?
1: Sí, m'agrada el rock. Sí, m'agrada aquest estil de música. De fet, bueno, la setmana que ve és Festa Major i després l'altra vaig al Rockfest.
0: Vas al Rockfest?
1: Sí, sí, sí, tinc ja les entrades.
0: Molt bé, aquest any hi ha un cartell bastant interessant.
1: Sí.
0: Bueno, de fet, el Rockfest en general té un cartell molt interessant.
1: Està molt bé perquè és molt variat. Llavors tens des de hard rock fins a el clàssic heavy metal i el thrash, punk. És a dir, tu tries, pots triar el que més t'agradi. Bueno, de fet, un festival acaba sent això, no? És maco perquè
0: pots anar, pots anar saltant d'escenaris i a vegades, doncs això, a vegades hi ha bandes que dius, ostres, comences la primera cançó i ja no et diuen... I bandes que, a més, els festivals són un banc de proves per descobrir grups nous, que això també és una cosa que a vegades no tenim en compte. Però no, jo vaig a veure tal, jo vaig a veure qual, no? Però jo, per exemple, gràcies a anar a un festival vaig descobrir un grup que després amb el temps m'ha anat agradant molt, que són els Ghost. I jo els vaig veure per primera vegada sense saber res d'ells, els vaig veure per primera vegada en un Primavera Sound, que desentonaven una mica ja, també ho haig de dir, però, i que és una banda que té un recorregut ja molt llarg i té una, diguéssim, té un pes específic i una sonoritat com bastant, bastant interessant, evidentment sempre a la part nòrdica d'Europa, que d'aquestes coses en saben bastant, no? Josep Maria, 12 d'agost, 8 del vespre, o no?
1: Tamborinada.
0: 8 del matí, i s'aixeca el dia rúfol, allò que es diu, ostres, sembla que plourà avui. No ha plogut en tot l'estiu i resulta que avui té pinta de ploure. I a les 8 del vespre cau un xàfec. Clar, és que ara ric
1: perquè...
0: És que
1: ho pintes la decepció, de la pitjor manera possible. Perquè anava a dir, bueno, doncs com diu aquesta cançó... La història no s'ha acabat. Mires cap al cel i hi ha aquesta esperança encara.
0: Clar.
1: Però és que dius, cau la tamborinada a les 8 del vespre. Ostres,
0: en el cel sempre hi ha l'esperança, eh? Els cristians ho saben molt bé, això, i ho solucionen molt bé. Però més enllà d'això, clar, igualment veurem una baixada d'intensitat de la llum, lògicament.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí,
0: no ho veurem tan espectacular com si...
1: Podrem fer les fotos que esperàvem fer, no podrem veure els fenòmens aquests, que és el que esperem, no? Uh-huh. Veure les perles de Bailey, l'anell de diamant, tots aquests fenòmens, la corona solar...
0: Les perles de Bailey? Què són això? Explica'ns-ho, perquè ara m'he imaginat un braçalet o un collaret, no?
1: Sí. Bueno, podries regalar-li amb...
0: Li podries regalar algú,
1: clar.
0: Però, què és exactament això?
1: Bé, doncs, quan la lluna es posa davant del sol, completament... la superfície de la lluna és irregular.
0: Sí.
1: I llavors es veuen puntets encara del sol, de la circumferència solar, perquè són aquests punts que es deixen veure entre les muntanyes de la lluna.
0: Clar, perquè la lluna, com que la lluna no és perfecta, no tapa exactament tot el sol.
1: Correcte. Es va ficant i es comencen a veure fins que ja queda tapat del tot, no? Però hi ha un moment que hi ha aquestes, es diuen perles de Bailey, que ja van tapant les muntanyes, els cràters de la lluna, van tapant irregularment el sol fins que es fica completament al davant. L'últim contacte, primer veurem les perles de Bailey, i en l'últim contacte hi ha un últim raig de llum. Que això és el que li diuen l'anell de diamant, perquè sembla això, sembla com un anell de llum, i després aquesta part, aquesta anava a dir taca, però no és taca, diguem, és llum. Uh-huh. I això li diuen l'anell de diamant.
0: Clar, i això són uns 30 segons.
1: L'últim contacte. Uh-huh. Llavors es tapa completament. Després, quan va sortint per l'altre costat, torna a haver-hi aquest anell de diamant. Uh-huh. I es va... i va sortint. I després hi ha un altre fenomen també molt interessant, que és quan està tapat completament. Parlem de minut i escaig, o sigui que s'ha de parar atenció. Sí. Podrem veure la corona solar.
0: Què és?
1: És com una cabellera. Tu no veus el sol, però veus aquesta circunferència, un cercle fosc, i envoltat com d'una cabellera.
0: Com...
1: És la corona solar és com, diguem, com si fos un vent solar.
0: Uh-huh. És com
1: milions de quilòmetres, té de...
0: Clar.
1: I només es pot veure en aquest fenomen, amb els eclipsis.
0: És una mica com quan surt el sol i hi ha núvols, aquella mena de rajos que es projecten a través dels núvols?
1: No tan així, perquè és que és espectacular i només es pot veure quan hi ha un eclipsi. Per això, el que dèiem al començament, són especials aquests fenòmens? Són tan especials? Doncs ho són.
0: Estem veient que són realment especials, però aquí hem fet servir un verb, Josep Maria, que m'agradaria que matiséssim, perquè això, i això es anirà repetint a mesura que ens anem acostant, no? Mirar l'eclipsi, vale? Mirar. A veure, com hem de mirar l'eclipsi? Perquè, clar, aquí se n'ha parlat molt.
1: Sí, sí, sí.
0: No podem anar...
1: De qualsevol manera...
0: Com si anéssim aquí amb la floreta a la mà i mirar directe... No, el sol queda tapat, doncs miro directament al sol.
1: No, això mai es pot fer. L'eclipsi s'ha de mirar sempre amb ulleres especials homologades per veure l'eclipsi. I no es poden fer experiments, ni ulleres de sol, ni aquestes de màscares de soldar, ni radiografies, res d'això.
0: Això fa com 20 o 30, jo crec que jo des que tinc ús de raó, i ja en tinc uns quants anys, cada vegada que hi ha hagut un eclipsi parcial de sol, perquè de total crec que no en dec haver viscut cap, sempre s'ha dit això de les radiografies, les ulleres de soldador i tal. Si encara es continua dient, suposo que és perquè encara hi ha gent que ho fa servir.
1: Clar, perquè pensen que, bueno, que amb això...
0: Ja en tinc prou.
1: És lo típic, no? Això s'ha fet sempre. Bueno, i també hi han hagut molts accidents a la retina i...
0: Sí, sí, també hi ha gent que va a 180 per l'autopista encara.
1: Clar.
0: I pots anar a 120.
1: Sí, sí. I el problema és que, aviam, fisiològicament el nostre cos, el nostre organisme està preparat. Si tu surts al carrer un matí, mires cap a dalt i et trobes que amb el sol de cara, treus la vista de seguida i no et passa res perquè estem preparats fisiològicament. Què passa quan hi ha un eclipsi? No et fa mal als ulls. I llavors podries aguantar més estona mirant directament. Però la irradiació només d'un punt del sol, la irradiació que t'arriba a la retina d'aquest punt, et crema cèl·lules de la retina. I en el moment, com que tu no sents cap mal, no te n'adones i pots continuar mirant. I llavors, quan ha passat tot el fenomen i quan passen dies, aquesta gent comença a dir: ostres, no veig les línies rectes, veig com línies tortes. I és perquè se li han després moltes cèl·lules de la retina.
0: Per
1: I
0: tant,
1: s'ha d'anar amb molta cura.
0: Per tant, ulleres homologades.
1: Amb el segell de conformitat europea i la ISO, que fa de molt bon recordar, que és 12312, 12312-2, però per recordar-ho bé, 12312.
0: 12. Perquè amb això no cal jugar-se-la, evidentment.
1: No. Perquè... I a més, si és que són molt econòmiques i et valen per aquest eclipse, pel de l'any que ve i del 2028, que hi haurà un altre.
0: 2028 també?
1: També. Hi haurà un altre, però aquest serà anular, no serà total.
0: Què vol dir anular? Perquè abans hem parlat dels totals i dels parcials, ara ens en surt un altre.
1: Sí.
0: Que és l'anular. A veure.
1: Sí. És igual que el total, només que en aquest cas la lluna està, la tenim més lluny i llavors no ens tapa.
0: O sigui, no
1: completament.
0: tapa només una part, és com si, pintéssim un cercle a dins de la...
1: Correcte, inscrit, correcte. I és perquè, clar, l'òrbita de la Lluna, que fa la Lluna sobre la Terra, és elíptica, no és un cercle perfecte, és elíptica. Llavors, hi ha aquesta variació de distàncies de 380.000 quilòmetres fins a 400.000. De fet, de mitjana diem sempre 380.000. Uh-huh. Però per què és això? Perquè és una mitjana. Quan la Lluna la tenim més a prop, està menys dels 380.000, més 360.000, una cosa així, 350, i gairebé 400.000 quan la tenim més lluny, al perigeu. Uh-huh. I l'apogeu, val?
0: Clar, és com quan intentes projectar una ombra amb una paret, no? És a dir, si tu acostes molt la mà, per exemple, a la,
1: correcte,
0: a la bombeta,
1: és això.
0: A la font de llum, evidentment, l'ombra és més petita. Si l'allunyes i t'acostes més a la paret... al revés, és a dir, ho he dit al revés, però ja ens entenem. És aquest efecte.
1: Però tu mateix segurament has sentit a parlar de les superllunes.
0: Sí.
1: I és per això. Superlluna, què és? La lluna plena, quan la tenim...
0: Quan està molt a prop.
1: Quan està molt a prop. I quan no està tan a prop, doncs és la lluna plena, normal.
0: Ara que parlem d'astronomia, clar, els anys d'eclipsi, d'eclipsi total, no? Que tu dius que n'hi ha, evidentment, n'hi ha cada any sol haver-hi, no?
1: Sí,
0: eclipsis,
1: en algun punt de la Terra.
0: En algun punt de la Terra, no? Però clar, aquí, en aquest cas en concret, en el cas del 2026, del 12 d'agost del 2026, a Catalunya, clar, això moltes vegades activa tota la cosa així com més esotèrica, no? De, ostres, un eclipsi és un fenomen estrany, que és estrany, però vull dir, és perfectament documentat,
1: sí,
0: i demostrable científicament, no? Però més enllà d'això, tu creus en les, diguéssim, en les supersticions o, ostres, un eclipsi vol dir que
1: no,
0: aquell any ha de passar alguna cosa?
1: No ho soc pas, de supersticiós. El que passa que amb l'astronomia ha passat molt sovint amb qualsevol fenomen, no només això, no? Quan es van descobrir... Bueno, no se sabia què eren els planetes. Les civilitzacions egípcies, els babilonis, veien que totes les estrelles formaven constel·lacions i tot es movia en un ordre, seguint un ordre. I amb això, doncs, bueno, el tema de les estacions, ho controlàvem amb això, no? Per exemple, a Egipte, quan sortia l'estrella Sirius, sabíem que era quan vindria el desbordament del Nil. Llavors, això els preparava.
0: Uh-huh.
1: Val? I clar, eren aquests senyals.
0: Era l'única manera senyals. Que tenien de...
1: Però què passava? Hi havia uns astres que no seguien aquest ordre, que anaven, es movien pel cel com volien. Doncs el que fa qui el que vol només pot ser un déu. I els planetes els atribuïen, havien de ser deïtats.
0: Uh-huh.
1: Perquè no ho veien cap llei, saps? Llavors amb els eclipsis, doncs igual, qualsevol fenomen bueno, és curiós, històricament deien amaguem el rei, aquestes civilitzacions, deien, amaguem el rei perquè hi ha un fenomen d'aquests, del tema de conjunció planetàries o eclipsis o el que fos, no sigui que li passi qualsevol història.
0: Uh-huh, saps? Clar, vull dir...
1: O sigui, pensaven, clar, sí. Jo no ho soc, de supersticiós.
0: Les supersticions, a vegades, sí, bueno, tenen aquest punt de... aquest punt, i ho deia jo al començament, no? d'intentar explicar les coses que, des d'un punt de vista, anem a dir-ho així,
1: científic,
0: no coneixes, i que no, fins i tot fins i tot no pots, no pots demostrar, no? Perquè no és que no siguin demostrables científicament, és que no has trobat la manera de poder-les demostrar. Perquè jo que sé, coses que ara són absolutament demostrades i demostrables, fa potser 100 anys o 150 o 200 anys no hi havia manera d'explicar-les.
1: Correcte.
0: No?
1: Imagina't que amb anys enrere, històricament, no, hi havia un eclipse i les famílies o qui fos, no, una desgràcia, doncs ja tenim atribuït.
0: Clar,
1: això està per culpa de l'eclipsi, segurament.
0: Jo m'imagino, no? Allà la tiraré molt enrere, no? Però m'imagino 300, 400, 500 anys enrere, no? De cop i volta...
1: Sí, no cal anar més enllà.
0: Sí, de cop i volta, un dia estàs tu treballant al camp i de cop i volta veus que es va fent de nit progressivament i són les 12 del migdia, et quedes en la foscor total durant N minuts i després torna a sortir el sol. Clar, jo m'imagino, no?, la mentalitat d'una persona del segle XV, del segle XVI, del segle XIV. Clar, allò devia ser,
1: passant,
0: ser un fenomen,
1: no?,
0: absolutament inexplicable. I a partir d'aquí, clar, projectar doncs, que això és obra d'un déu, que aquí hi haurà una desgràcia, etcètera, etcètera,
1: sí, perquè
0: és molt fàcil.
1: El tema dels eclipsis, hi ha un, ja es predeien a l'antiga Babilònia, val? Però com bé dius, no,
0: però això
1: no
0: era
1: tothom,
0: un terreny, era, això era,
1: clar,
0: un terreny,
1: era un
0: quants.
1: Correcte,
0: clar,
1: correcte.
0: De pocs.
1: Això anava a dir, llavors aquí està el tema,
0: el pobre camperol que no estava, diguéssim, que no estava enrolat en,
1: ell no sabia
0: en el...
1: res d'això,
0: clar.
1: I sí, sí, i els podien convèncer de qualsevol cosa i bueno, i de fet doncs passaven aquestes coses.
0: Perquè fa molts anys que els humans miren el cel.
1: Sí, sí, sí, i tant. Mil·lennis, mil·lennis.
0: I tot i així no hem perdut la... No hem perdut la, les ganes i la curiositat de mirar, no? I fins i tot de la pau que et pot arribar a donar mirar el cel en una nit estrellada, en una nit, per exemple, que hi hagués, que hi hagi lluna...
1: lluna nova...
0: nova. Que no tens la, diguéssim, aquesta contaminació del, de la llum de la lluna, no? Estirar-te a terra en un lloc on tinguis una bona visió. I aquesta experiència és molt fascinant.
1: És impressionant. I veus la Via Làctea. Jo recordo de petit, anaves al món rural i veia una quantitat d'estrelles que deia, ostres, què passa aquí? A Rubí no les tinc. I veies això, fins i tot la Via Làctea, és impressionant. És que aquell cel t'impressiona.
0: Uh-huh. Dona, m'has dit ara, de fet, una cosa que et volia preguntar, no? Dona renca aquesta passió, perquè veig que parles, vull dir, només sentint-te parlar, crec que puc dir sense equivocar-me gaire, que parles amb passió. D'on et ve aquesta passió de l'astronomia?
1: Res, és només això, no? Penso que de petit ja m'impressionava quan mirava el cel, però res més. Però després ja d'adolescent, recordo, teníem 16 anys i amb uns col·legues, amb els meus, la meva colla, hi havia un company que va dir que a l'escola li havia tocat fer un treball, no sé, ara no recordo si era sobre el sol o sobre el sistema solar o alguna cosa així, uh-huh. I dèiem, ostres, que xulo, no? Doncs això està bé i tal. I vam començar a parlar del tema d'astronomia i va sortir el tema de... Ostres, va sorgir... I t'imagines si féssim una associació d'astronomia aquí a Rubí per... I bueno, vam engrescar.
0: I us vau engrescar.
1: Sí, sí, sí.
0: I, com...
1: I llavors, clar, llavors ja t'hi fiques més i comences a informar-te més i amb més gent aprens més coses.
0: Uh-huh.
1: De fet, bueno, nosaltres ara a Astro Rubí, que és on t'estic, hi ha una frase que va dir Newton que l'hem fet nostra, no? Si vols arribar lluny, a mirar lluny, posa't espatlles de gegants. I és així.
0: Bueno, és a dir, diu molt aquesta frase, eh? Perquè vull dir, ara tots tenim el cap, no?, de posar-nos a sobre d'un gegant, no?, la imatge molt gràfica, però al final és, aquí al darrere vol dir aprendre dels que en saben més.
1: I tant, i tant. I això és el que em passa, no?, que tu fins ara t'havies conformat en veure el cel, bueno, d'una manera visual, fer observacions visuals només. Després ja veia que la meva filla li veia cert interès, dic, bueno, va, doncs em compro un telescopi. Llavors aquest interès se'n va enorme.
0: Però suposo que en el moment que et compres un telescopi per mirar estrelles, per mirar planetes, etc, etc, vol dir que la cosa ja va en sèrio.
1: Sí,
0: és a dir, que t'ha picat el verí de l'astronomia.
1: Sí, sí. I llavors comences a conèixer gent que t'engresquen, ostres, doncs saps que tu amb aquest equip has provat de fer astrofotografia? No, què dius, no? Però sí, a més, com que no sortim d'aquí, de Rubí... No, però tu pots fer cosetes, eh? Es poden fer coses. Clar, no trauràs fotos...
0: Home, com si te n'anessis al Pallars,
1: correcte, per exemple. Però sí que pots aprendre i després te'n vas allà al Pallars i treus la foto, no? I, ah, sí? Això es pot fer? I t'ensenya com fer-ho. I vas conèixent un gent i un altre que en sap molt d'altres històries. Llavors et comences a engrescar en tota la temàtica de l'astronomia i et peta el cap perquè no saps per on tirar.
0: Això ho deia el Josep Maria al començament, abans que obríssim els micros, que em deia, em porto aquí apuntades coses perquè amb el món de l'astronomia tens aquesta sensació que t'explota el cap quan hi ha moltes dades i tal, i parlàvem exclusivament només d'aquest fenomen que viurem aquí el dia 12 d'agost, aquest eclipsi de sol total.

0: Ara entenc per què has triat els Halloween, perquè estan en el, perquè estaran al cartell del Rockfest d'aquest any.
1: Sí, és un cap de cartell el dissabte.
0: Dissabte dia 3 de juliol, els Halloween amb els Accepts, amb el Sabaton, amb el Napalm Death. Déu-n'hi-do, el cartell d'aquest any.
1: Sí, aquest dissabte és impressionant.
0: Molt bé, doncs ja hem vist que el panorama o la paleta musical del Josep Maria doncs és rockera.
1: No és incompatible l'astronomia amb el rock.
0: No, perquè al final, home, si haguéssim... Jo quan trio les músiques de fons de que sonen mentre fem aquesta conversa, sempre intento imaginar-me una mica una tipologia de música que se digui amb el que estem parlant, no? I clar, de fet, ara, quan s'acabi aquesta cançó, tornarem als sons de una mica així com... Saps? Així, chill, de com de l'espai.
1: És una mica ha vingut aquest i què ha passat,
0: però
1: no?
0: Està bé perquè vull dir, la vida són contrastos, Josep Maria, no descriurem res de nou. Llavors, si ensenyim a l'Astro Rubí, en aquesta entitat que va, bueno, diguéssim que va néixer una mica a partir d'una...
1: Bueno, aquesta és nova, perquè...
0: Aquesta és nova.
1: Bueno, va ser una escissió d'una altra que hi havia, que era aquesta primera, que es va fundar el 86, però nosaltres portem ara com a enregistrats a l'Ajuntament i a la Generalitat, portem un any, justament un any. Acabem de trencar la closca, com aquell qui diu...
0: I quina...
1: Fent astronomia és una altra història, no? Però cadascú individualment. I, bueno, i ara doncs el grup que tenim aquí, Astro Rubí, és un grup molt maco. Hi ha gent molt potent, molt potent. Bueno, el que em va ficar amb el tema de l'astrofotografia, el David González, que ve d'Aster, va ser el que em va dir no, es poden fer coses i pots aprendre aquí... I em va ensenyar com fer-ho i...
0: És a dir, per dir una cosa és mirar el cel i veure les estrelles i, que bonic, que maco i tal, no? Després suposo que fas aquesta segona fase de, doncs, aquestes constel·lacions, que això és la Via Làctea, etcètera, allò és Venus, allò no sé què.
1: Visual.
0: Exacte. Però un cop fas el salt, no? Entrem en el moment telescopi. Ara tu parlaves de l'astrofotografia. Realment és complicat tot aquest món o està a l'abast, i ja no només parlo de qüestions econòmiques, sinó que està a l'abast de la gent?
1: Saps què passa? Que això va venint sol. És a dir, jo havia sempre fet observació visual i amb prismàtics. I sempre diem, el millor telescopi per un que comença, un aficionat que comença, són uns prismàtics, uns binocles. És impressionant el que arribes a veure.
0: Però llavors és uns binocles d'aquests que augmenten molt, però que has de tenir una base per recolzar-los, un trípode o alguna...
1: Si li poses l'adaptador per posar-lo en un trípode, millor, perquè no tremola, no et bellugarà la imatge, és millor, sí. i no se't cansen els braços.
0: Clar.
1: Però no cal que siguin especials, que n'hi ha. Especials per astronomia. Però jo ho feia amb els prismàtics que tenia per veure ocells.
0: Sí.
1: Amb aquests, però és que és impressionant la quantitat d'estrelles i de fenòmens que veus, cúmuls estel·lars, descobreixes un altre món. Després arriba el telescopi, i amb el telescopi l'altre, el tema de l'astrofotografia i de més, va arribant per això, perquè arriba un company i et diu, saps que has fet alguna vegada això? No ho puc fer. Com que no? Tu no tens una càmera de fotos? Sí, però no una càmera astronòmica. És igual. Es pot acoplar aquí i... Ostres, sí? Això es pot fer? O sigui, ni t'ho imagines.
0: És a dir, amb mitjans molt, anem a dir-ho així, eh? Com molt rudimentaris, pots començar...
1: Pots començar, correcte. Mm-hmm. El que passa que, clar, després això t'engresca, t'enganxa i això és com no parar.
0: Això
1: clar,
0: és com tota la correcte. Vida. Vull dir, és
1: això
0: com
1: és com no parar, perquè ja quan treus la teva foto, ostres, quina nebulosa que he tret. Després la vols millorar, perquè veus que altres han tret aquesta nebulosa i dius, mare meva, quina foto. Jo la vull fer igual. Diu, bueno, ja, però... tenen una càmera ja més dedicada per astronomia, que és refrigerada, que no sé què. Bueno, va, quan val aquesta càmera?
0: Llavors comences a sumar.
1: És això.
0: Però hi ha una experiència molt divertida, i aquesta sí que és veritat que està a l'abast de tothom, i jo la vaig provar un dia per casualitat, sense tenir cap noció de fotografia, eh? Te'n vas a un lloc d'aquests on tens una gran amplitud de mires, no sé, jo recordo en aquell moment en concret era a dalt de tot de Núria, l'alberg que hi ha a dalt de tot de Núria, que tens una coberta gran, tens una forquilla gran d'espai per veure. Sí. I és una cosa tan senzilla com deixar el mòbil a terra, encarant la càmera cap amunt, val? Obrint l'exposició al màxim, jugar amb quatre paràmetres de llum i de ISOs i tal, i deixar que el mòbil tingui l'objectiu obert durant un minut, per exemple. I us asseguro que el resultat de la foto que ens surt és absolutament espectacular, perquè és aquest...
1: Començaves a veure cercles...
0: És pròpiament la visió de la cúpula vale. celeste, però amb una qualitat i amb una és a dir que s'assembla molt al que tu estàs veient amb els ulls, val? És a dir, i realment penses, ostres, i al final això és una càmera de mòbil convencional, més aviat justeta, en el cas del meu mòbil, vull dir, no, que m'imagino que amb mòbils que tenen ja unes càmeres amb unes lents sofisticades, etc, etc, doncs evidentment el
1: correcte.
0: Resultat és més gran, no?
1: És com tot. Mm-hmm. Això és com tot. De fet, tu comences a fer fotografia i els fotògrafs et diuen, no cal que et compris el millor equip o l'última càmera que ha sortit al mercat, fes amb el que tu tens. El millor equip és el que tu tens, treu-li partit.
0: Perquè moltes vegades no li traiem partit a les coses.
1: Clar, perquè pensem que necessitem equips de molts milers, de molts diners, i no és així.
0: Llavors moltes vegades el que passa és que et gastes molta pasta amb tots aquests equips i la falera se't passa.
1: Sí.
0: Per què? Perquè la correspondència entre els resultats i inversió doncs està desequilibrada. Mm. De l'altra manera, si vas fent allò una mica la progressió, doncs mira, ara em compro, jo què sé, ara parlem de fotografia, no? Però em compro el cos de la càmera. I saps que mentre vagis tirant amb aquell objectiu aniràs fent N coses, no? Quan ja en saps més, quan ja estàs més preparat, doncs canvies un altre objectiu.
1: Correcte.
0: I així progressivament.
1: Amb l'astronomia passa exactament el mateix. Clar, tu et compres un telescopi i dius, és que, bueno, mira, jo començaré pel més fàcil, que és la Lluna, els planetes i tal, i et compres un tipus de telescopi que és especial per veure això. Però clar, després dius, ostres, és que m'agradaria fer també veure cel profund, alguna galàxia... Doncs, bueno, ja... comences a ficar-t'hi i compres un altre...
0: Aquí fem una mica el salt d'inversió.
1: Sí.
0: Es podran fer fotos a l'eclipsi?
1: Sí, el que passa que és difícil, eh? És difícil. Abans he mencionat el Josep Massalles, està fent moltes conferències ara per explicar com s'ha de mirar, com s'ha de veure l'eclipsi, i, entre d'altres... moltes perquè explica com fotografiar l'eclipsi.
0: I segurament com no s'ha de fotografiar.
1: I com no, evidentment, també ho diu. Perquè, bueno, igual que et cremes la retina, cremes el sensor. Evidentment, també a les càmeres se li ha de posar un filtre, són unes làmines Bader, que és com un paper d'alumini, però és que si no ho fas, hi ha gent que diu, bueno, un filtre d'aquests de densitat neutra, un ND, que ja filtra... No, cremaràs el sensor.
0: Fixeu-vos si hem après coses avui parlant de l'eclipsi, parlant d'astronomia amb el Josep Maria, membre de la d'AstroRubí. Josep Maria, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Passa-t'ho molt bé al Rockfest.
1: Gràcies.
0: I com que l'última cançó la trio jo, anàvem així del pal rockero, doncs hem triat un grup que no sé si coneixes, que són els Dragon Force.
1: Ostres!
0: I aquest Cray Thunder. Moltes gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: I a vosaltres, ens tornem a veure aquí la setmana vinent, ens veure i escoltar-nos a la gent normal, a Ràdio Rubí. Que tingueu un bon final de setmana, que comenceu la setmana següent amb energia i ens tornem a veure aquí.

Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès. If you cross it, that's your motherfucking

no me entierre mi cuerpo. Que me quemen llamas vivas.

donde me gustaba a mí. Mirando a Generalife.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei.
3: Handbol.
2: Waterpolo.
3: Tenis taula.
2: Rugby.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
4: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
5: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.